0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin ara les causes de la mort d'un temporal de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. I és que des del passat 5 de juliol i fins a aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis d'aquesta setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament a tot això busquem la previsió del temps de cara a avui dissabte, després que, com dèiem, ahir es posés punt final a aquesta onada de calor, tot i l'esperat repunt de demà diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de juliol amb certes novetats aquí a Catalunya. De fet, a les properes hores no descartem que pugui caure algun ruixat aïllat i de ben poqueta cosa a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts del Pirineu. Repetim, ben poqueta cosa amb un matí que serà molt assolellat amb alguns núvols ben enganxats a la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també de les Terres de l'Ebre. Amb un migdia les temperatures en conjunt retrocediran una miqueta, però no ens en fiem perquè tot el litoral i prelitoral amb un augment de la humitat, la sensació de xafogor serà molt accentuada. I una tarda on tindrem molts més núvols al Pirineu, algun ruixat acompanyat de tempestes podrà deixar notar, sobretot a la zona de l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: El passat vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sentmenat, tot i que hi han continuat treballant amb 21 dotacions que s'han anat desescalant durant aquesta nit. El foc va començar dilluns i ha afectat unes 200 hectàrees. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis, tot i al final de l'onada de la segona onada de calor. Ahir divendres, com en dèiem, les temperatures no deixaran de ser altes aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 47 municipis de 13 comarques catalanes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons avança Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells de la Selva, Caldes de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Sant Romà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
3: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
2: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 4:45 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor, que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres al juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Passejant amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cople, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cople. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Gobeses es fusiona un altre cop amb la Cobla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cople. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coplejant. Ella és Carla Sanuy.
2: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia d'acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyols, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigverd amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: poblejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Treserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Jovenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Pues es torna a fusionar el rock amb la cobla a la Festa Major de Vic. La banda usonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la cobla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Cobla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la cobla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup usonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Saré, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la cobla Berga Jove amb Obeses. Obeses i cobla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Muchas gracias.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 PM també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 PM. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:45 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonja i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la Ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 PM. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit el festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 PM. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada i passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les Cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la Cobla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània. A les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat. També a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa. I diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les Cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonja i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Cobles Mil·lenària i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Cobla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre a les 9 hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisador, és els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Monza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la costa de per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a l'AP7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa AP7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. El darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: cada 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit en aquesta hora a carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i estan treballant l'excarceració de dos ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat il·lesos. Paral·lelament, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat també 4 dotacions dels bombers. I a aquesta hora es manté un carril tallat a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Provoca retencions de 9 quilòmetres des del Papiol. També hi ha retencions de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre 10:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit, i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació pels pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte, en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals de Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre. La resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Simultant.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més important i destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 d'aquest matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Això ha provocat que el SEM hagi hagut d'atendre fins a 9 afectats. Un home i una dona en estat greu han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus han estat donades d'alta al lloc. El tall a la N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers. I ha estat diverses hores tallat un carril a la PC de Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, que de fet encara existeix en aquesta hora. Retencions també de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, en sentit Tarragona, i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alcamp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RTU entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del SEM. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'accident no hi havia servei de vigilància, evidentment, i durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins l'any 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 2.
1: Bon dia, són les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Oreguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus, al Pla de Lleida les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya, a la resta ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornarà, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha més aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340, causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell a Palamós ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat, hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a Rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de ràdio, l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, a la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició

0: del concurs Reina Elisabet oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el Club Blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el Club Blanquiblau, en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de 3 temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentey. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Hi acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda dels ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiu, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
3: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: Losada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
3: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada, i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
4: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
5: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornarà a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa, amb temperatures molt elevades. Cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor: refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
7: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
6: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
8: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
6: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
9: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
6: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
8: Mira, te tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
6: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
10: Ah, no, yo duermo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... pero es que afortunadamente no hay nada que me quite a mí el sueño.
6: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
0: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
11: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
12: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-ho, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
11: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
13: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
11: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
0: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
12: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
14: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
15: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
14: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona greus traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al N240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
11: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
0: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues, i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe avui dissabte recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
11: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles de la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
0: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella Ganivet Hades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
11: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
0: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
11: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
0: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital
1: de... Continuem parlant de música i de festivals. El Festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito. El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
1: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me Voy a Permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà a Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Caselles guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el festival de novel·la criminal en català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadores, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i de lo que han llegit i de lo que han observat i de lo que s'han empapat han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors, segons asseguren. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Incloure també criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Precisament tot això quan ahir s'acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrenca una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. I parlem d'incendis, ja que els bombers treballen des d'aquest migdia en un, precisament, a Mont-roig del Camp, en un de vegetació. L'han pogut estabilitzar els dos flancs de l'incendi fa ben bé una hora i s'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7. Precisament seguim en plana de successos i és que també en incidències la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons s'ha restablert poc abans de les dues. El tram estava afectat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament una carretera que també ha tingut moltes complicacions, ja que el tram que uneix aquesta carretera és la Nacional 240 i un xoc entre un autobús i dos turismes l'ha hagut de tallar a Montblanc, a la Conca de Barberà. Aquest hi hauria hagut un xoc entre frontolateral entre un cotxe i un autobús, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Per ara no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal, però sí que hi ha hagut uns ferits greus traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El tall de la Nacional 240 ha provocat afectació viària també a la P2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. Per ara aquest tall està aixecat, tot i que només hi ha circulació per un carril. I seguim en plana política, i és que el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana a la marc de la negociació dels pressupostos. Paral·lelament, també en el món rural, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra el que diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, precisament el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació de Logis Empordà o el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I tanquem amb esports, i és que el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada que s'ha fet a Sant Celoni també ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i el COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. Escoltem a la portaveu d'aquesta entitat, Mònica Rodrigo.
2: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i amb tots els problemes que hi ha a dia d'avui a l'aula. Per això creiem que han de seguir les mobilitzacions.
1: Els sindicats emplacen el govern a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. I parlem de sindicats, però en parlem d'altres, ja que demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura i humitat i intensitat de la feina que determina automàticament quan els empleats han d'aturar-se. I és que això ho diem quan ahir acabava una onada de calor, però és que demà les temperatures repunten i començarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta aquesta tercera onada de calor i poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I continguts que de setmana viu al Penedès és la festa major del poble de la Granada. Hi haurà una actuació castellera i el concert de grup Obeses. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
3: De la programació d'aquest dissabte destaca la inauguració de la mostra de vins i escumosos a 6:15 de la tarda al celler cooperatiu. Davant de l'Ajuntament a les 6, un dels plats forts, l'actuació castellera que reunirà els xicots de Vilafranca a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i a la colla castellera dels xiquets de Reus. A les 8 del vespre, concert amb tiramissús. I a 11:15 es programa el correfoc per seguir amb els versots, la nit jove amb el grup Boassa i el PD Cris Farum. Ja diumenge al migdia hi haurà la cercavila, la baixada del ruc del campanar, Sardà danes amb la Cobla Catània i a 8:15 del vespre, concert amb Obeses. I en un altre emplaçament a 8:00, concert i ball amb l'orquestra Nova Blanes.
1: Ja en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça podria pagar al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal. Ja han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que s'acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plana sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. Emplacen el govern també a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Aquest mes de juliol serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Bona tarda, amics, i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Sonic Reducer i de Ràdio Cardedeu. I de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música a la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui ha vingut Arita, ha vingut Jordi Storm i ha vingut el Loren. Així que res, comencem, i comencem amb The Death Party, que són d'Austin. El seu és el punk garatge i es presenta en l'àlbum Haunted, 8 temes originals a l'estil Ramones i amb un enfocament fosc. Han tret una edició limitada de 289 còpies en vinil blau turquesa i el disc destaca pel seu estil punk propi dels discos de 45 revolucions per minut, amb una campanya de màrqueting que s'inclina cap a una estètica de ratpenats i fantasmes, o això és el que diuen ells. Anem a sentir d'aquest Haunted el tema titulat Make Your Mind. Death Party, bona tarda, amics, i benvinguts a Sonic Reducer.
2: Moltes gràcies.

0: companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa caure per aquí, ja el sentiu, està aquí el Loren.
1: Bona tarda, Loren.
2: Ja era hora, eh?
1: Bueno.
0: Ja sabeu que portem algú més d'un mes sense passar-nos per la ràdio, així que per escalfar motors, que millor que un tema dels que ja hem posat alguna vegada, però que crec que entra més que bé ara. I no és altre que el Camot en Play dels meus estimats Twisted Sister. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda a tothom.
3: Ya está.
4: Ah, susto, ¿no?
5: Si tenía 20.

Bueno, no superaré aquest inici, tampoc ho pretendré. Hòstia, Twisted Sister, hòstia, i aquí una abraçada molt forta al Dee Snider, que ara està fotut, que estava plantejant el tema de deixar el rock and roll, almenys el tema de les gires. Però bueno, bé, canviem de terç i continuem amb The Vendettas, una banda de Melbourne que han estat una peça clau en l'escena del rock local durant més d'una dècada. Es caracteritzen per composicions vibrants inspirades en el garage rock i el rock clàssic, capturant en les seves produccions d'estudi la mateixa potència sorollosa i viva dels seus espectacles en directe. El tema Six Feet Under va ser un senzill de la banda llançat al mercat el maig de 2022 sota el segell discogràfic Golden Robot Records, poc després de publicar el LP de Vendettas 3. Després van publicar un EP i una llarga durada més, però avui ens quedem amb aquest Six Feet Under, 2 metros bajo tierra, de Vendettas.

0: Els Split Dogs és una banda anglesa procedent de la localitat de Bristol. Els seus inicis daten de l'any 2020. Són davant d'un projecte format per músics experimentats dins de l'escena punk rock, que es va anar meditant durant anys fins que es va poder materialitzar. Here to Destroy del 2025 és la seva segona referència, un huracà de nou talls de rock and roll a punt carrat a càrrec de Harry Martínez a la veu, Mil Martínez a la guitarra, Suez al baix i Chris Hugel a la bateria. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat Via Sport, Split Dogs.
1: Vamos pa allá.

0: ¿Qué pasa, primo?
1: Que te iba a decir, como cumplo pronto los años, que sí. A mí sí me regalas un mono, que hace tiempo que quiero tener uno.
0: ¿Un mono? ¿Para qué quieres tú un mono?
1: Pues para que me haga compañía y me haga la cama y me cocine, me peine.
0: ¿Que te peine el mono?
1: Tenerlo al lado, claro. Mono ahí. Sí, hombre. Pues, sí.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que es que algunos monos son violentos.
1: ¿Son violentos?
0: Sí.
1: Pues conmigo no, que no tenga violencia, ¿sabes? Que le meta así con el bate de béisboles en la cabeza, ¿sabes? Y le acaba la violencia, ¿sabes? ¡Lo mato! ¡Lo mato al mono!
2: Rock and roll, motherfucker.
3: Bueno, aquí estem en contra de la violència, que se sàpiga. Molt bé, va, parlant d'això, continuem amb Asombel, que és un power trio originalment format al 1993, tot i que no van publicar el seu primer disc, Kamikaze, fins al 2009, despertant cert interès dins el món del heavy metal. Lamentablement, només un any després, el seu líder, Jai Winter, va morir en un accident de tràfic. El guitarrista i cofundador Lenny va decidir seguir endavant amb la banda, que va tornar el 2013 amb Nuke Duster, amb un so sòlid que es va consolidar amb Warshaker del 2019 i Born to Rock and Roll de 2024, que comptava amb Ralph, nebot de J.J. a les veus i baix. Així el cercle es completava. Asombel no amaga les seves influències i el seu so s'inspira clarament en el de Motorhead, especialment en la seva primera època. Anem a escoltar un dels singles que anticipaven el seu proper disc. Això es diu Light 'em Up, Asombel. Uaaah!

0: I continuem aquí en rigorós directe a Ràdio Cardedeu i continuem amb la Triple Zero Band, que és un power trio de Vizcaya, amb un so potent d'arrels americanes, rock enèrgic i autèntic, de la mà de tres tipus que, amb un passat comú, van decidir emprendre aquest viatge el 2018 amb la presentació de Brothers, el seu disc de debut. Un treball ple del que ells anomenen Brain Shaking Soul Breaking Rock and Roll.
1: Toma ja.
0: Anem a sentir del seu àlbum titulat All In, el tema Balls Out, Triple Zero Band.
1: Molt bé.

0: Wow, la triple cero van va desde Vizcaya. Que quina canya, molt bé, sí senyor. Molt bé, continuem amb The Hypermatics, que és una banda sueca procedent de Karlshamn, que fan un high energy molt hereu dels Helicopters, banda de la que mimetitzen bastant el so d'alguns dels seus primers àlbums, discos tan mítics com Grande Rock, High Visibility o By the Grace of God. Així, després d'una sèrie de singles de Hypermatics, van debutar al llarg amb Something New, amb un so que, de fet, no té res de nou ni d'original. El cert és que és l'únic que se'ls pot retreure a aquests nois, tot i que el disc sona esplèndic i no se li ha de fer cap fàstic. Anem a un single publicat el desembre del 2004, que és un temaco que porta per títol Ignite All Night, que volíem dedicar al Jordi, que no ha pogut estar avui amb nosaltres.
1: Jordi!
0: Perquè
1: Jordi,
0: està cuidant el nen. Pues Jordi, una abraçada molt forta d'aquí. Aquest va per tu. Ignite All Night, de Hypermatics.

0: però Déu-n'hi-do.
1: Molt bé, tornem a Austràlia amb Star Crazy, que és una banda formada i criada en l'epicentre de l'escena musical de l'Inner West de Sydney. Es van formar el 2020 i des de llavors han esgotat les entrades de nombrosos concerts electritzants, han rebut difusió radiofònica constant d'Alice Cooper i han estat taloners d'artistes de la talla mundial com Red Cross, Baby Animals, Faster Pussycat, Wednesday 13 o Rustatu. El so de Star Crazy és una fusió de glam rock dels 70s i metall alternatiu dels 80s. Melodies enganxoses amb estructures pop, veus enèrgiques i riffs desbordants s'eleven des d'una sòlida base de pur rock and roll. Joder, això sembla ahir. A més d'un bon número de singles, només compten amb una llarga durada homònim, publicat a l'octubre de 2024, i del qual escoltarem aquest tema que a mi em va agradar bastant, que es diu Nighttime, Star Crazy.
2: And I'm not afraid. You know, I don't need money, man. I don't even need a future. I could knock out all my teeth with a hammer. So what?

0: No mucho, pero...
1: I anem ara amb Skoll. La banda de Santa Cruz va publicar fa gairebé un any We Are All Angels, el seu segon LP. I també hi ha debat. Aquest nou treball es desmarca de manera més que notòria d'aquell so que ens va deixar sorpresos amb el seu hardcore al debut How Flowers Grow de 2021. Com en tots els debats, hi haurà qui estigui defraudat pel canvi i que, per contra, ho celebri. Jo encara dins del segon grup sí que trobo a faltar aquest underground que tenien abans, però celebro tot el que el disc inclou, que no és poca cosa. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat No Hell, No Heaven. Skoll!

Molt bé, anem amb una mica de heavy, amb War Cloud, que és una banda de heavy metal formada el 2014 a Oakland, Califòrnia, deixant una estela explosiva als Estats Units i Europa. La banda va ser formada i liderada per Alex Wayne, a la veu i guitarra, i fa uns anys s'han establert a Austin, Texas, amb Nick Barnes a la guitarra, Sam Hartman al baix i Joaquin Ridgel a la bateria. Després de més d'una dècada electritzant el públic, War Cloud no amaga res amb el seu estil únic de heavy metal enèrgic i sense límits. Tenen una discografia de 3 LPs i un EP. El 2020 van publicar Herrhammer Sessions, gravat en els coneguts Herrhammer Studios d'Oakland. Aquest disc inclou temes com aquest Giver, War Cloud.

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sony Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho. Els Kill Cheerleaders van ser una banda de Toronto. Formats al 99, ells van començar fent una mena de lazy rock, encara que després el seu estil va seguir una vessant més punk and roll, que té una ira molt semblant a lo que feien els Chelsea Smiles. La millor aparició rockera des de Guns N' Roses. Qui va dir això? Ni més ni menys que l'Emmy Kilmister, el rocker més gran del planeta. Dues coses, o l'Emmy anava a pet, o realment aquests pibes canadencs li van caure molt bé. Del seu Hail sentirem el tema titulat Sell Your Soul. Kill Cheerleader.
2: Toronto entero.

Molt bé, seguim aquí entre risses amb The Hard Targets, una banda de sonidos oi i street punk originària de Melbourne, que avui estic molt australiano, composta per veterans de l'escena local procedent de bandes com Marching Orders, Minshire, Bulldog Spirit o The Terras. El seu so es caracteritza per un estil de carrer clàssic de l'estil i guitarres enèrgiques. Només compten amb un LP, The Hard to Kill, publicat el 2020 i conté joies com aquest God Be More Alive, The Hard Targets, una mica de street punk, hombre.

0: La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Aerobeach, que va ser un grup de punk de Madrid. Van començar el 1994 i es van dissoldre el 2001. Van gravar diversos àlbums i senzills i van col·locar diversos temes en diferents recopilatoris. Van donar concerts per tot el territori espanyol i bona part d'Europa, on van ser molt coneguts en els cercles del punk underground. Ells van fer una cover del High Voltage de AC/DC que és més que correcta. Anem a sentir-la, Aerobeach.
1: Vinga.

Wow, versió una cadera, ui, ens hem quedat aquí tots pilladíssimos. Continuem així també amb bon nivell, amb Union City Blue, que és una enèrgica cover de la banda estadounidenca de rock Soraya, del clàssic tema de la legendària banda Blondie. El tema original va ser compost per David Harry i Nigel Harrelson i va aparèixer per primera vegada a l'àlbum Head to the Beat del 1979. Soraya injecta el seu característic so de garatge rock i punk, respectant l'atmosfera nostàlgica i intensa de l'original, però dotant-la de guitarres molt més potents i la veu esquinçada de la cantant. A mi va ser un tema que em va volar al cap quan el vaig descobrir durant uns dies. I bueno, ja que estem, li dedico a l'Arita, que l'hem escoltat amb algunes de les parties que fem, musicals que fem a casa. Pues això, per mi és un temasso. Union City Blue de Soraya.

0: Anem ara amb una banda de Melbourne, els Steve Modern, que són un power trio liderat pel cool inquiet de Graham Cleese, membre de bandes com Annihilation Time, Lecherous Gaze, Rod TV o Witch. No conozco a ninguno. Ells tornen a la càrrega amb el seu segon treball d'estudi, Absurdus Manifestus, del 2026. Des de que el 2023 donessin el primer avís seriós amb la seva òpera prima, Planet Brutalicon. Però tornarem al 2026 i al seu Absurdus Manifestus, del qual sentirem el tema titulat Vacant State, Steam Mother.
1: John Cleese o Graham Cleese?

Molt bé, seguim ara i agafeu-vos perquè ara venen unes bèsties procedents de Moscou, a la freda Rússia de Barber, que el 2016 ens van volar al cap amb el seu disc General Thrashing, amb una contundència i mala llet d'aquella que agrada escoltar per aquí per alliberar l'atenció dels problemes quotidians. No els coneixíem prèviament, però ja tenien tres discos anteriors de la seva formació el 2010, dins del hardcore punk agressiu furiós. Amb aquest disc no perdia la mala llet, però es van encaminar més cap al high energy, el punk and roll més potent, que sincerament per nosaltres són estils que agraïm més. El tema és que van fer una llarga aturada de 6 anys i quan van tornar van decidir cantar exclusivament en la seva llengua, el rus, i el fet és que els hem perdut una mica la pista. Anem a escoltar el pedaço de tema que obria el General Thrashing. Això es diu Burn But Living Ash, de Barber, com ens molaven. We want to burn!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: Diuen que van ser la revelació del Festival Azquena d'aquell any, al marcar-se un autèntic bolaco a l'escenari petit del festival. Estic parlant d'aquesta formació angelina anomenada Rival Sons, que estava cridada a donar molt per parlar en els propers anys dins el gènere del hard rock clàssic. Malgrat que la seva curta edat se'ls va veure amb molta desenvoltura, desbordaven massa energia per a una banda novell. Ells van vindre per donar-se a conèixer i per presentar el seu segon àlbum anomenat Pressure and Time. Avui dia, Rival Sons són una banda totalment consolidada i amb un munt de discos. Anem a sentir el single anomenat d'aquell disc, Pressure and Time. Rival Sons, amigos. Opa, ja.

0: Molt bé, a mi m'acaba aquestes bandes influenciades per altres bandes, una banda procedent de Buenos Aires, els argentins 22 Decibels, una banda formada el 2010, debutant amb una demo de 7 pistes a la primavera d'aquell any. El seu so és pur rock and roll setentero i mencionen com a principals influències a AC/DC, Los Tattoo, Rolling Stones, La Creedence, Lluny Llarg, etc. A dia d'avui porten publicats 6 discos d'estudi i un parell de directes. Avui escoltarem un tema del disc Rolling in Town de 2015, que és pur AC/DC, i que es diu Root and Fast. 42 Decibels, des d'Argentina.
1: Argentina, Messi.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei. The Glutes són una banda formada a Milà. El seu estil musical barreja elements com el rock psicodèlic, el post-punk i el noise rock. Tenen, fins a la data que jo sàpiga, dos àlbums i han presentat senzills recents com Code Gyu. La veritat és que sonen molt bé i no semblen per el seu estil que siguin italians. Tenen un rotllo underground que m'agrada molt i que crec que és molt necessari a l'escena actual. Pots escoltar la seva música i veure les seves últimes novetats al seu Instagram oficial, que és de The Glutes, perquè sembla ser que tenen problemes de distribució. Anem a sentir del seu disc Soy Beans, el tema de mateix títol, The Glutes.
3: The Glutes!

0: programa.
1: ¿Y quién es él?
2: Bueno, pues arribem aquí al final del Sony Cruiser 334, avui 11 de juliol de 2026, amb una calor infernal, tot i que sembla que dilluns farà més calor. No, aquí s'està bé, perquè gràcies...
3: Tenim
2: l'aire condicionat. I està molt bé aquí a Ràdio Cardedeu. Doncs res, tornarem en breu, esperem que us hagi agradat el programa d'avui. D'aquí dues setmanes no podrem estar, esperem que d'aquí a tres puguem estar. Una bona selecció musical, salutacions aquí al Loren, que ha sigut el nostre grup, i el de los berridos és ell. Una forta abraçada pel Rafa i pels que no han pogut estar. El Jordi Arita i alguns més dels habituals que no han pogut venir avui. I ara, pues bueno, anem a xocar unos vidrios ara en el bar.

0: Час бой. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa. Hi ha hagut un focus secundari que ha travessat la carretera C13, una carretera que precisament està tallada. Ara mateix segueixen confinats també els veïns de Fontllonga, que Protecció Civil els ha confinat per el fum de proper a aquesta zona. I seguim en aquest tema perquè els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault, de la Moté, ha informat que l'incendi està contingut dins del perímetre i ja no es pot propagar. Tot això passa en aquests dies d'onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I ara canviem de terç i ens n'anem a Altafulla, a la plaça del Pou, on hi ha la Diada de les Cultures amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Precisament tenim en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Bona tarda, ja hem tingut algun gama extra?
2: Bona tarda, doncs sí, déu-n'hi-do, quina diada ens estan oferint les colles, que especialment les convidades que estan presents aquí a la plaça del Pou d'Altafulla. Hem vist games extras, sí senyor. Començant pel 9 de 8 en forra de Vilafranca en primera ronda, el 5 de 9 en forra que ens han deixat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i el 4 de 9 en forra i l'agulla en segona ronda, en aquest cas dels Verds, dels castellers de Vilafranca. Ara mateix estem acabant la segona ronda, són els rosats els qui tanquen aquesta segona ronda, estan vestint el seu castell. És un 4 de 9 amb forra que estan ara mateix carregant, estan pujant els rosats en aquesta Diada de Cultures, que és especial per aquestes gama extra, aquests gama extra que estem veient avui a plaça, i perquè es compleixen 25 anys d'aquesta Diada de Cultures. Els rosats, per cert, que ara estan pujant el 4 de 9 amb forra i l'agulla, com han fet els castellers de Vilafranca, també en segona ronda. Frec a frec, doncs, entre rosats i verds, avui aquí a la plaça del Pou d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies, i recordeu que podeu seguir la Diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, segons dades provisionals. L'incendi segueix en aquesta zona de l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Segueix també tancada la carretera C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià i treballen uns 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. També els bombers ja han informat que han estabilitzat un petit incendi de vegetació forestal a Aiguamúrcia. És un incendi que estava a prop de la carretera T-244 a la Vall de l'Infern. Precisament tot això en un últim dia d'una onada de calor, però demà en comença un altre, on les temperatures repunten i el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que podria ser en aquesta tercera que haver-hi pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem a la plaça del Pou d'Altafulla, on hi ha aquesta Diada de les Cultures, on estem tenint una fantàstica diada de, sobretot, games extra. I tenim en directe a Altafulla Ràdio, i on tenim la companya Carol Cubota. Molt bona nit. Com està acabant aquesta diada? Encara li queda molt?
2: Doncs encara queda, perquè hi ha hagut alguns intents que ara doncs les colles se'n volen refer. I, de fet, se n'estan refent. Per exemple, els castells d'Altafulla han tingut un intent de 4 de 7 amb l'agulla. Finalment l'han pogut carregar, no descarregar. Però Vilafranca també ha fet un intent, en aquest cas han volgut fer un 2 de 9 amb forra i manilles, que no ha pogut descarregar-se i tenen l'oportunitat de refer-se novament. Per tant, aquesta diada que s'allargarà. Ara, xiquets de Tarragona, en aquesta ocasió, que també han tingut un intent de 4 de 9 amb forra, ara faran un 3. Per tant, una diada que encara corre i falta la ronda de pilars, que també ens podria oferir una altra gamma extra dels que ja portem. És que portem ja doncs, un 9 de 9 de 8 amb folre dels verds, també dels verds un 4 de 9 amb folre amb l'agulla, i la vella que ha completat sense cap intent, ha descarregat tots els seus castells, que ha portat el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre amb l'agulla i el 3 de 9 amb folre, a l'espera de veure què passarà a la ronda de pilars d'aquesta Diada de les Cultures d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: cada 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees segons dades provisionals, com us diem. Aquest incendi ha travessat la carretera C-13 i fa que aquesta carretera encara segueixi tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. És un incendi on hi estan treballant 156 efectius, 42 dotacions i 11 mitjans aeris. Sobretot està afectant l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa. I parlem d'aquests incendis i justament avui que fa un any de l'incendi que va haver a Paüls. Avui s'ha aixecat s'ha inaugurat una escultura a escala real que recorda des d'aquest dissabte el bomber Antonio Serrano, que va morir en les tasques d'extinció d'aquest incendi del Baix Ebre de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementiri de Paüls, on s'ha fet un homenatge a aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal. I seguim parlant d'aquests incendis, però parlem de les afectacions de l'onada de calor, i és que demà les temperatures repuntaran i arrencarà una altra onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Canviem de terç i parlem de l'eclipsi, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya no vol viure l'eclipsi només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Així ho declarava el mateix president. I ho ha dit en una jornada celebrada al Centre d'Interpretació de l'Arròs de la Torre de Camarles, al Baix Ebre, amb l'objectiu de coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat davant aquest esdeveniment del proper 12 d'agost. I ara parlem d'habitatge i parlem del sindicat de llogateres, que ha fixat avui la línia vermella per donar suport a la proposició de llei que es tramita al Parlament per combatre l'especulació en habitatge. Es tracta d'una iniciativa dels comuns i el PSC s'ha compromès a donar-li suport. El sindicat avisa que només l'avalarà si suposa una aplicació directa a tots els municipis amb un mercat d'habitatge tensat. I l'altre sindicat que avui també ha acordat una convocar vaga és l'Assemblea Educativa de Catalunya, juntament amb USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. I convoquen vaga pel dia 8 de setembre a tots els centres públics el primer dia de curs escolar. I parlem de cultura, i és que la plaça del Pou d'Altafulla avui ha sigut una diada de games extra entre, sobretot, Valls i Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca. Els Verds han tancat aquesta diada amb el seu pilar de 8 número 100 de la seva història. I en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior,
1: un d'aquests tentacles llarguíssims del Demogorgon ha fet remoure el vaixell. Necessitaré una tirada de salvació de força. El Xuxer ha caigut, l'Eldez ha caigut, l'Escambell ha caigut, Terendil ha caigut. Teniu el vaixell remogut, tot d'onades. El que veieu és que tota aquesta força els ha enviat cap avall.
2: Han caigut a l'aigua.
3: Ai, l'Escambell. Hi ha corda? És un barco, sí. Ha d'haver-hi corda.
1: Sí, hi ha corda. El Xuxer està agobiat perquè ha caigut a l'aigua, però és un amfibi, no li importa.
3: L'Escambell ha caigut a prop de l'Eldez?
1: Sí, vale.
3: Intentaré tirar la corda en aquella direcció.
1: De mica en mica, l'Eldez s'aguanta bé, agafa bé l'Escambell. Heu aconseguit treure'ls a l'aigua?
3: Sí,
1: i estem
3: pujant al
1: mig camí de recollir-los.
4: El Derendil
1: se li està escapant de les mans perquè no té la força.
2: O el puc engrandar i reduir perquè el tingui més força?
4: Potser farà peu.
1: El futur del príncep Derendil està complicat.
4: Al fons del mar. 13 més 1, més 3, 20.
1: S'estava ofegant, s'estava agobiant moltíssim, se li ha escapat la corda, li heu tornat a costar, ell l'ha tornat a agafar i finalment no se li està escapant de les mans. Tan gros com és el príncep Derendil, finalment heu aconseguit que la gent que ha caigut arribi un altre cop a la barca. Yipi. Excepte el Xuxer.
2: Ciao, pescau.
1: No. Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Avui tornem a ser aquí, a Twitch, gràcies a la imprescindible assistència dels nostres minairons darrere càmeres, el Mateu i l'Arnau. Aquests mateixos. I ens acompanyen, com sempre, la Leo.
5: Bon dia.
1: El Gerai.
6: Hola.
1: I el Gerard.
7: Bon dia.
1: A més, com a participació especial, tenim la Nicole, a qui vam convidar a venir amb moltes ganes.
8: Bon dia.
1: Us recordem que som un videopodcast de rol en què juguem una campanya de Dungeons & Dragons de 5a edició. I just avui comencem una pràctica que volem anar introduint de tant en tant, que és tenir petits cameos de persones interessants amb personatges interessants. En aquest cas comencem amb la Nicole. No sé si ens vols explicar alguna coseta de qui ets, què fas, o si vols fer spam d'alguna cosa pots, si vols explicar qui ets o què t'agrada fer, el que tu vulguis.
8: Vida. Bueno, sí. M'agrada veure-us a la pantalla quan estic a casa. Soc superfan, sí. I si no, a la vida real, bueno, escric alguns llibres, treballo de cambrera, soc alemanya, si no, bueno, si alguna vegada sentiu una paraula una mica rara, pot ser que sigui alemany.
5: Alemany o no se sap.
8: Sí, exacte. Algo, una pareja.
1: Molt bé. Doncs de seguida coneixerem el teu personatge. I és res, sense més ni més, jo us recordo on ens vam quedar, perquè ens vam quedar en un punt una mica estressant pels vostres personatges. Tornem a la infrafoscor i fem 5 cèntims de com vam avançar en la nostra aventura. A l'última sessió vam estar dient 1000 noms estranys. Va ser una festa espantosa d'embarbussaments i el grupet va viure de prop el que era un poblet Kuotoa. Algú se'n recorda com es deia?
9: Blip, blop, blop, blop, blip.
1: Ai, llàstima. Bon intent.
9: Sloplotop.
1: Molt bé. S'apunta poques coses, però...
7: Entre broma i broma.
1: Molt bé. Allà, a Sloplotop, a banda de conèixer moltes altres personalitats amb noms estranys, els problemes d'una guerra civil religiosa van esquitxar els vostres personatges i van acabar en un ritual sagrat per al Pare Profund, que més tard van descobrir en persona, o més ben dit, en príncep, que era en realitat el príncep dels dimonis, altrament conegut amb el nom de Demogorgon. Va aparèixer allà enmig de la batalla entre les dues faccions que coneixeu, i els vostres personatges van decidir fugir per cames. Van dir, bueno, fins aquí, bon viatge, adéu. I van arrencar a córrer cap al vaixell bot que els esperava als molls, perquè per sort era una cosa que teníeu acordada amb l'arxipresta, amb qui en principi havíeu fet una mena de pacte, contracte, el que fos. De manera que vau córrer fins al vaixell, hi havia un capità Kuotoa esperant-vos, que va fer mans i mànigues per endinsar-se al llac fosc i vau aconseguir fugir de la criatura demoníaca de 10 metres, tranquil·lament, abans que us hagués convertit en puré. El Kuotoa us ha portat al vaixell, vau poder salvar la pell d'uns quants...

0: companys de grup que havien caigut a l'aigua per tot aquell moviment i per totes les fuetades que deixaven anar els tentacles del Demogorgon. Però bé, al final més o menys tots en vau sortir il·lesos. El Xuxar es va quedar a l'aigua, això és el que recordeu, i aquesta és la vostra situació actual. Sou al vaixell, tot just heu acabat d'arrencar a córrer, vau salvar amb mitjançant cordes tres companys que havien caigut a l'aigua, i així esteu ara mateix. Veieu de lluny Slubludop.
1: Està, o sigui, el dimoni, el príncep dimoni.
0: Sí, estava anant cap a Slubludop i ja es va oblidar de...
1: Sí, però el veiem encara anant cap allà o...
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, si és aquest el moment en què esteu fugint, sí. Esteu deixant a Slubludop enrere, i a mesura que deixeu a Slubludop enrere també deixeu el príncep dimoni, que veieu, o sigui, no ha deixat d'acostar-se...
1: Al poble.
0: Al poble, exacte.
2: Està fent un homenatge a Godzilla. Sí.
1: Vull veure què passa quan arriba, si fa.
3: S'està carregant el poble quan arriba o es queda
1: encara
3: allà?
1: No ha arribat, o...
0: Bueno, està arribant. Sí, clar, vosaltres continueu fugint. El que podeu veure és que sí que... O sigui, no ho podeu veure concretament, sí. Perquè vosaltres, per vosaltres l'Oblodop s'està fent petit, però sí, sembla que comença a destrossar-ho tot.
1: La nana... Ja si veu que els que han rescatat de l'aigua estan bé, està com mirant per la borda a veure si veu el Xuxar o algun planer. Què ha passat? Està per aquí?
0: No el veu. I a més també té com cert sentit, perquè recordeu que l'aigua estava super remoguda.
1: Sí, sí, sí.
0: I que justament per això veu necessitar cordes per salvar la gent de l'aigua, sí. I que un vaixell va més ràpid que, encara que siguis un peix, un vaixell va més ràpid. Que un Quotoa que no està gaire en forma, també, tot s'ha de dir. El que sí que podeu deduir és que el senyor mort no deu ser, perquè és un amfibi. Sí. Els Quotoa són amfibis, poden respirar fora de l'aigua, poden respirar des de l'aigua, per tant, no patiu per la seva integritat, però possiblement doncs, no
2: trobareu. Li desitgem el millor en les seves futures empreses.
0: Exacte.
3: No és la primera vegada que el perdem, no és la segona vegada que ens el trobem, no passa res.
1: S'ha vist en pitjors situacions, vull dir.
0: Cert és.
1: Va fugir sol d'un...
3: Sí, sí, va ser d'un campament.
0: És així.
1: Vale.
0: Bueno. També he de dir que li va obrir camí.
1: Ara també li obriu.
0: Recordeu.
3: Que ell es va quedar parlant allà amb els fogos.
0: Sí. Vosaltres vau passar i ell va, bueno, la sortida està lliure.
1: I Zar, sembla que tenies raó, no? Que aquí hi havia un gat amagat de dos caps.
2: Sí, millor dit. Efectivament.
1: Aquesta bestiola que algú sap que cony és.
0: Per cert, recordeu-me qui no va passar la tirada. O sigui, abans, no dels NPCs, vostres, sí.
1: Jo.
0: Tu.
2: Jo la vaig passar.
3: La passada de?
2: De bogeria, bàsicament.
3: Ah, bogeria, sí.
0: I...
2: L'escambella et puc dir que no la va passar i estava molt violent.
0: Estava molt violent, pobre meu. Bé, jo entenc, o sigui, els 10 minuts aquells dels efectes de la bogeria, doncs ja hauran passat, crec.
1: Vale.
0: No recordo que era cadascú...
1: Jo era molt bored, en plan, pensava que... O sigui, estava molt enfadada.
3: Volies pegar a tothom,
1: simplement.
3: No?
1: Volies... No, simplement estava molt... Creia que la culpa dels seus mals era la resta de gent. La que sí que volia matar la gent era
0: l'Elder, em sembla. Sí, sí, sí, sí. Com que la violència era el camí o no sé què més. Bé, se us ha passat, però això, diguem-ne que heu tingut una primera topada amb els terrors de l'infrafoscor i això us pot afectar directament. Això,
1: com li diríem per apuntar un plan punts de bogeria?
0: Diguem que és un punt de bogeria.
1: Vale.
3: Petit sustet, no? Un petit ensurt.
0: Sí, exacte.
3: Un petit ensurt.
0: Petit traumet que després a teràpia...
1: Vale.
0: Molt bé. Doncs això, ara mateix sou al vaixell. No és una travessia maca, igualment, vull dir...
1: El capità està por ahí?
0: Sí, el capità és allà.
1: Sí.
0: No sé si li voleu dir alguna cosa, el senyor està igual d'espantat que
2: sí,
0: vosaltres,
2: molt bé,
0: al final.
2: Sí, sí.
0: O sigui...
2: No, li vam dir la direcció, no, ja, que volíem anar a direcció a Blinkenston.
0: Exacte.
2: O sigui...
0: sí.
1: Hem hagut de donar molta volta o estem anant cap allà, sembla?
0: O sigui, el que vau fer, i bueno, el senyor, que per cert us diu que es diu Pot.
1: Hola, Pot.
0: No és el seu nom complet.
1: Capità Pot.
0: En realitat, és la primera i última vegada d'aquesta sessió que diré el nom. Es diu Pot Gunga.
3: Pot Gunga.
1: Pot Gunga. Pots comptar.
0: Exacte, pots comptar.
2: Ara en poc gongà pots comptar.
1: Pots comptar.
2: Si es vol presentar a l'alcalde.
0: Efectivament. Doncs això, el pot... us ho explico, això, diu, és que estic molt afligit, tota la gent que jo coneixia és en aquell poble, només conec la resta de gent amb qui he treballat, comerciants a qui porto, però no, bé, jo no confio que la gent del meu voltant hagi sobreviscut, la veritat, però bé, jo no tinc cap intenció de tornar-hi, vull dir, al final ha estat una catàstrofe. Bueno, jo no puc, jo no també, tornaré a...
1: La gent també està, o sigui, el dimoni aquest jo crec que ha donat una mica de temps que molta gent potser ha aconseguit fugir o tirar-se a l'aigua i fugir nedant, potser encara hi ha una mica d'esperança.
0: M'agradaria pensar-ho, però nedar en aquelles aigües tal com les hem vistes ha estat una cosa complicada. Bé, jo en qualsevol cas us portaré cap al nord, que és el que havíem quedat, i a més és el que ara mateix, és que no tinc cap altra opció.
1: Hi ha més gent, o sigui, ja està el capital, però no sé si té...
2: Una tripulació, no?
1: Tripulació.
0: No. No és un supervaixell.
1: Ja,
0: és més aviat una...
1: No, vaixell de vela,
0: sí,
1: petit.
0: Sí, rotllo vaixell de vela, vale. I sí que té com una cabina, però és una cabina petita, com més a un nivell més baix que, vale, vosaltres, rotllo...
1: Vale.
0: No us penseu que
2: estem una mica apretadets.
0: Sí.
2: Perquè som uns quants.
0: Sí, o sigui, vale, és més allargat.
2: Vale, vale, vale, vale, vale.
0: I amb una cabineta petita, que és això, que anant drets és més, sí, baixa que vosaltres.
1: Vale. Menys mal que vam preparar tot abans, sí, de marxar. Si no arribem a preparar-ho tot, estem fotuts, no? Entenc que tenim els aliments que havíem comprat.
0: Sí, sí, ho porteu tot, no ho vau deixar res enlloc.
1: Menys mal, o sigui, menys que... mal.
0: Sí, us va anar d'un palet, crec que sí.
1: Sí, sí. Bueno, l'Eldez, tu com et trobes? Estàs bé? Estaves com molt...
0: L'Eldez et fa una mica així, se'm va un moment a la borda, sents uns sorolls una mica estranys que...
1: Ok.
0: Torna. Jo és que sóc de terra.
1: Jo crec que li toca una mica l'espatlla, en plan de... Ai, pobreta, bueno, a poc a poc.
0: Clar, és que ha estat un trasbals també.
1: Intenta mirar l'horitzó, està fosc, però bueno, el que puguis.
0: De fet, parlant d'estar fosc, us explico una mica el que teniu al voltant. El que teniu és això, una mena de cavernes totes humides, perquè es diu el llac fosc, però no és que sigui un llac i llavors la visió és plana, uh-huh, i oberta i tal, sinó com que sembla que hi ha com túnels, columnes, estalactites, i més o menys el que fa el mariner, que és, o sigui, no és fàcil navegar, uh-huh, encara que sigui un llac, es diu llac però no perquè sigui d'aigua tranquil·la, sinó que el que heu de fer és anar sortejant aquests llocs, llavors en més d'un moment teniu una sotregada, fins i tot els mariners experts en el llac s'encalla moltes vegades, és complicat. I és evident, ja us avisa, com intenteu no treure les mans a fora, perquè ja segons, us podeu, o sigui, tot és molt perillós, poden sortir segons quins animals, bestioles, que poden ser fins i tot letals, en el sentit que si us empaneu, doncs això...
1: Sí. El Port Aventura també passar. Deien això de Notre del Prat.
0: Exacte.
1: Era un port comercial on hi havia moltes piranyes a l'aigua.
0: Clar, i l'única persona que té problemes per veure-hi, perquè el llac fosc no es diu llac fosc perquè sí, sinó que és un llac fosc de debò, perquè no hi ha absolutament res de llum, és la nana, que dedueixo que deu anar fent llums encens.
1: Llums encens sempre, sí.
0: Que igualment recordem com...
1: A més,
0: que no
1: és...
0: dona una visió fins a l'infinit.
1: Sí, clar.
0: Però bueno, exacte.
1: Jo crec que a més
0: si no t'estamparàs per la borda.
1: És una de les seves encanteris especialitat.
0: Sí.
1: Quan sempre ho està fent servir.
0: Sí, sí, sí.
1: I són tres boletes que van volant al voltant una mica.
0: Sí, sí. Però això és... Ho necessites, perquè sí. no veus absolutament res de res de res amb tres sense elles. Exacte.
1: Vale.
0: És així. Molt bé. Doncs entenc jo que aneu fent, aneu tirant. I... mentre vagueu pel llac fosc... Bon dia, quina soneta de sobte. Per on us porta el pot, noteu un moviment estrany relativament a prop de l'aigua. Hi ha algú que estigui activament mirant els voltants? Entenc que esteu perdent entre vosaltres, o netejant armes, o mirant a fora. Algú que estigui com més aviat vigilant, no?
3: Jo crec que se m'ha passat l'ensurt, m'he posat una mica paranoic a mirar una miqueta tot. En plan...
0: Jo no t'ataquen per tot arreu.
3: De por, més que no de... M'han encarregat ser el guàrdia d'aquesta... És d'on estic mirant.
1: Jo crec que la nana està una mica més volcada en l'escambell per veure si després d'enfonsar-se en aigua salada està bé. Bueno, no sé si és salada,
0: sí. No, però és aigua que no saps ben bé. O sigui,
3: sulfurada.
1: Sí, per veure si està bé, no està bé. També el príncep d'Erendil, a veure si està bé.
0: És una aigua com molt tèrbola i ja t'han avisat que no és potable.
1: Doncs estic una mica netejant l'escambell amb un drap.
0: Això està bé. Sí. Això està bé. Perquè a més recordeu que el xucla amb molta aigua. Sí, i deixen anar els...
2: Sobres el doble de gran l'escambell.
0: Exacte.
1: Bueno, potser això li suma... Això li
0: puja
1: la força o alguna
0: cosa. Li has llançat un engrandí i de sobte... Ara és de mida mitjana. Molt bé, doncs qui segur que està mirant és el Mendel, que mentre aneu avançant, tu que sí que tens visió en la foscor, el que veus és, a diferència del vostre vaixell, mig vaixell, així de vela, un trist bot de rems, però sense rems, i al vell mig d'aquest bot, una figura, que si es vol descriure la Nicole...
4: Sí, aquesta figura... és com... Sembla una nana, però una nana molt fina, molt petita. Per ser una nana no és tan robusta com normalment t'imagines una nana, és més fina. Té la pell molt blanca, el cabell negre, i va, no porta tampoc armadura. Porta roba més bé com de lladre o d'assassí o alguna cosa així, és molt lleuger. I està allà com enfadada. No sé, es veuen uns tatuatges, que té un tatuatge al front, de les mans... I està ja com, no sé, algú li ha passat. Està superenfadada.
3: Eldez, vine aquí. Reconeixes aquella nana?
0: No, però...
1: Mendel.
0: Jo no conec totes les nanes del món,
3: era
0: Mendel.
3: Per si casualitat. No, hi ha una nana aquí davant. Algú la coneix?
1: Mendel, això és una mica racista.
3: Perdona, sóc nou en això de la raça.
0: L'Eldez es dirigeix cap a tu. Què fas aquí? Estàs bé? Necessites ajuda?
4: Hola, sí, bueno... estic esperant fa estona, eh? Era temps que veniu, perquè... bueno, el barquer que havia dit que em posaria a l'altre costat a la ciutat aquella... Bueno, m'ha insultat. I estava com obligada de dir-li quatre coses i mira, coses que passen, i li he donat un cop i mira, ha quedat a l'aigua...
1: I t'ha deixat aquí?
4: Sí, i s'ha emportat el rem al...
1: Ai.
3: Yeah. Li estem tapant les orelles al pot. En plan, entenc que al pot li hem agafat les orelles tapant perquè no escolti això, perquè si no...
1: Ai, pobra dona.
0: Això ho sentiu tots, eh?
1: Com es diu vostè?
4: Ingilberga.
1: Vale.
4: I tu què? Qui
1: jo, nana,
4: tu?
1: Encantada.
4: Tu et dius nana?
1: Sí.
4: Però no ets nana.
1: No, ja... un nom desafortunat, sembla, l'orfanat no va acabar d'encertar.
4: No, està bé, ja m'agrada.
1: Bueno, no passa res. Vol vindre amb nosaltres, vol quedar al...
4: Sí, por supuesto, estava
1: sí,
4: esperant.
1: Sí, vale.
0: Estava esperant.
2: Però és exigent, aquesta senyora.
4: Home, soc una nana, bueno...
1: La nana, jo. No, la nana. Jo crec que fa servir el mà de mag per restirar-li una corda.
0: Vale, estupendo, més o menys el que vau fer, però amb el...
1: Sí.
4: No, jo voleu... soc supermega ràpida i pam pam l'agafo, sí. I elegantment faig un petit salt i...
0: Això ho intentes.
4: Ho consegueixo.
0: Vols fer-ho amb elegància i així com una acrobàcia?
4: Sí.
0: Doncs agafa'm un dau de 20 cares, sisplau. El de la dreta del tot. Molt bé.
4: 19.
0: Més acrobàcies, que és destresa, que deu tenir una barbaritat.
4: Sí. Més 6. 25.
0: Ufa. Doncs clarament...
3: Elegantment, no?
0: Molt elegantment.
1: Uau.
0: Amb la corda, el que ha fet la Ingilberga és lligar-la al bot de rems sense rems i amb una acrobàcia com per damunt de la corda, com caminant per damunt de la corda, ha fet com una tombarella cap endavant. Exacte, aquest tipus de tombarella. Només amb les mans, per això, no com... I amb un salt, amb un gir doble a l'aire, ha caigut, així, amb les mans esteses.
4: Som-hi? Ja
1: la
4: està.
1: La nana està molt admirada. Mendel, aquesta et supera, eh?
3: Aquesta persona també s'ha fet backflips. Faig un backflip. 13. Més? Més 7, 20. Pam, backflip.
0: Fas un backflip, efectivament.
3: Encantat. Soc
0: el seu és més xulo, però oh has God, arribat. A... Exacte.
1: No es però... tracta ara d'aquí, la té més llarga.
3: Vale. O sí.
0: Vale. Molt bé, doneu la benvinguda a aquesta figura.
1: Hola. On anava vostè?
4: Jo, a l'altra ciutat, aquesta. I si no teniu res a fer, és que podíem anar una mica... Amb... És que tinc
2: anava
4: res
2: a la mateixa direcció que nosaltres, cap a Blinkenstone, o s'estava dirigint cap a la ciutat dels Quotoa?
4: No, a Blinkenstone.
2: Ah, vale, vale, vale.
4: És vale, la ciutat dir... allà a l'altre costat que...
2: Cap al nord.
4: Sí, bueno, vale, vale, aquesta.
1: Vale.
2: Anava a dir, perquè si anava vostè cap a...
3: Cap a
2: Slubludop. Ha quedat... Bueno,
4: no,
2: l'última
4: no
2: notícia
4: no
2: que tenim de la ciutat és que ha quedat assetjada per...
1: Allò que es veu brillant allà, en flames, petitet.
4: Heu sigut vosaltres?
1: No, aquest cop no.
2: No, nosaltres hem pogut fugir a temps, sí. Però semblava ser l'atac d'alguna criatura. Sabíem la identitat...
0: Crec que va ser que tu sí, ells no.
2: Vale.
0: Perquè no estan familiaritzats amb aquest tipus de mitologia.
2: Assetjat per una criatura dels inferns extraplanars.
4: Per cert, tu qui ets? Parlo una mica de...
2: L'Isard s'inclina lleugerament. Jo sóc Isard de la casa d'Arkenrae.
4: Vale.
3: Okay. Jo crec que li has caigut bé. No.
1: Aquest és el Mendel.
4: Vale.
3: M'he presentat.
4: Sí, amb el Black...
0: Ha dit jo sóc el Mendel, ha fet un backflip. No, sí. Primer ha fet el backflip, després backflip. Ha dit jo sóc el Mendel i li has tès la
3: primer,
0: mà.
3: La primera impressió i després la salutació.
4: No, això m'agrada, sí,
0: important.
4: Sí. Però aquí no sé, tinc una mica... Bueno, si no teniu res més... Bueno, no sé, és que jo tinc una missió molt
1: sí,
4: important
1: no?
4: I volia...
3: Què ha de fer? Pues potser la podem ajudar.
4: Ah, mira... Si podeu, bueno, no sé, aquest, però vosaltres pot ser...
1: Bueno, tot és parlar-ho.
4: Sí, bueno, és que jo sóc monja.
1: Vale.
4: I en el monasteri, la meva abadesa, m'ha dit que és supermega important que trobo un altre nan. Un nan que les meves... Bueno, les monges que estan ahí al monasteri a mi normalment havien... Bueno, són una mica més grans que jo, eh? I havien lluitat amb una... Fa molts anys, quan jo encara no havia nascut... Amb un nan que es diu Mescar i s'ha perdut la pista i llavors m'han donat a mi perquè saben que jo sóc molt ràpida i molt llesta sí. M'han donat la tarea d'anar a buscar i a veure què ha passat.
2: Ai, Mescar, no tenien... un guerrer que utilitzava el poder diví per un paladí, un cavaller.
4: Sí.
3: El vostre col·lega,
1: ai,
3: no?
1: El coneixem.
2: Havíem
1: sí.
2: Viatjat breument amb ell quan estàvem a la superfície, a la ciutat de Neverwinter.
4: És que jo a Neverwinter, fins a Neverwinter he arribat. I llavors he perdut una mica la pista. I no m'he perdut, però bueno, he arribat aquí i bueno.
1: El món és un mocador, eh?
2: Com ha arribat vostè fins a la infrafoscor?
4: Bueno, he vingut d'allà. I...
2: D'allà què vol dir? cap a on has assenyalat?
4: Vaya pregunta.
0: Ara mateix el que pot assenyalar l'Engelbert és de l'oest.
2: Vale.
0: Ha vingut de l'oest. O sigui, vosaltres el que heu fet és pujar i de fet quan pugeu des de Slubludop el que feu és nord i lleugerament oest. I ell ha vingut del sud-oest. Llavors això és el que es pot com assenyalar.
4: Sí, perquè hi havia un monestir... Bueno, no és on he nascut, però he passat bastant de temps a un monestiri que és, bueno, a Silvery Moon.
2: Vale.
4: I llavors, des d'allà, he anat a Neverwinter i bueno, llavors he seguit una mica pistes que he trobat per allà i bueno...
0: Si em passeu el mapa pel tema de Silvery Moon...
1: Està a la superfície, entenc.
2: Sí.
0: Sí, exacte. De fet, Silvery Moon... aquí. La teniu aquí. Neverwinter és aquí, a la Font del Gat és aquí, Silvery Moon és aquí. Llavors, més o menys, a qui segur que li sona és el Mendel, perquè viu molt apropet.
4: Això saps a fer.
0: Els boscos alts. Exacte, és una cosa cultural. No és que estiguis just al costat, però és possible que hi hagis passat alguna vegada en les teves intencions de buscar fer espectacle.
3: Sí.
0: L'Isard ha fet unes quantes voltes ja, per tant, No sé si has trepitjat Silver Moon o no, però el que està clar és que et sona i que saps on és. I la nana, en les seves aventures, tot sí, i que ella ve del sud... Sí.
1: Ha estat per allà.
0: Sí, no, crec que trepitjar-ho potser no ho haguessis trepitjat, perquè venint del sud, doncs, serà que ja vam quedar com... Potser sí que has passat per la porta de Baldur, tal, i vas acabar arribant a Neverwinter, en la teva croada personal.
1: Fa anys que vaig marxar del sud.
0: Exacte, però això, no és un lloc desconegut. O sigui, sabries més o menys, vale, si és cap aquí, cap a l'est, no sé què.
1: Vale.
0: Però això, us està dient la Engelberga, que ha vingut de Silvery Moon, i que després s'ha patejat tot això, que és el, més o menys el mateix camí que es va fer el Mescar, tot i que ell venia, si us recordeu, de Mithral Hall, que és una mica més al nord, i va venir i va travessar tot això fins a Neverwinter.
1: I sabem si el monestir aquest tal són violents o sabem alguna cosa... Vull dir, són de fiar...
0: No ho sé, el que us expliqui ella sobre el
4: és
0: seu...
4: És un monestir secret.
1: Ai, el secret!
3: A mi m'han caigut molt bé.
2: Si em permet...
0: Si fas un backflip és...
2: No està fent gaire bona feina de mantenir el secret.
4: Bueno, és veritat. No ho havia de dir, no?
3: Que no passa
4: res. Bueno, a vegades em passen aquestes
3: sí,
4: coses.
3: Que
4: sembles... Bueno, oficialment és una cerveseria. Bueno, fem una brewery que fem cervesa. Ah. Per això, algun dia si anem... Bueno.
3: I em portes ara mateix a sobre?
4: No.
1: Ai, quina pena.
4: Nine.
3: Joder. Això que ha sigut?
0: Això ho ha dit en
3: És que...
1: Vale.
3: Bueno, parlem nosaltres... idiomes, parlem una platora d'idiomes, però cap...
1: Nosaltres
3: cap
1: vam conèixer el Mescar, el vam conèixer a Neverwinter, ens va ajudar a parar la pista que havia atacat a una dona que treballa a la Font del Gat, a una taverna, i al final el que va passar és que ens van capturar uns drow, no l'Isar, que l'Isar està amb nosaltres, no es preocupi.
4: Segur?
1: És a fiar, sí, vale. Sí. I ens van capturar uns drows, ens van portar a la infrafoscor i ens van tenir en un camp de presoners.
2: Sí.
4: Però... I el més que què?
1: En aquell punt...
4: L'esteu buscant, també?
1: Va ser quan el va desaparèixer, no tenim cap pista. Vam pensar que potser havia fugit o alguna cosa. Però no sabem res d'ell des
2: va ser capturat amb nosaltres, però no va aparèixer al mateix lloc que va ser on vam conèixer
1: l'últim
2: també.
1: L'últim cop que el vam veure...
4: L'heu perdut?
1: Sí, va ser a la Font del Gat. No sabem res.
4: Bueno, si hagués estat amb vosaltres seria més fàcil per mi. O bueno.
1: Sí.
3: No seria una coincidència que aquí enmig del llac fos ens havíem trobat?
4: Sí, seria missió complida.
2: Ara passa una altra barqueta.
0: Exacte. I sense rems també.
1: Però bueno, la nostra idea era tornar a Neverwinter en principi.
2: Sí, a la superfície.
1: A la superfície ni que sigui. I des de la fonda intentar veure el què.
2: Sí.
4: Bueno, jo n'he trobat tres d'allà, però bueno, a veure si tots junts...
1: No has trobat un tal, com es deia aquest imbècil?
2: El Cèdric?
1: El Cèdric.
4: No. Aquest tio no...
2: Aquest encara ha de tastar la meva
1: espada. Aquest va ser el que ens va trair i ens va enverinar i ens van portar aquí.
0: O sigui, tu per la fonda vas passar i... Però tu no et vas fer ben bé amb els cambrers que hi hagués allà.
4: No.
0: El que sí que va fer la Engelberga va ser intentar seguir la pista dels drow i seguint la pista dels drow va ser com va acabar l'infrafoscor.
1: Vale.
0: I l'única pista, si us recordes, és que bueno, saps que tots els presoners van a Menzo Berranzan i que a vegades els porten directament i allà és on estàs intentant anar a veure si pots trobar el Mescar.
4: Exacte.
2: Estàs anant a Menzo Berranzan.
4: Ah, bueno, jo amb els noms a vegades.
1: No. A mi també em passa, no us preocupi.
2: És...
1: Un lloc perillós, no?
2: És vostè una persona molt valenta.
4: Home, és que sóc una... Bueno, no dic res més perquè és un secret.
3: Si això ho fes jo, no em diries valent, em diries inconscient i ho tens ben clar. Però bueno, aquí el doble rasero...
1: Bueno, no passa res.
2: Recordem, l'Isard s'ha criat en una cultura completament matriarcal.
3: Ah, vale, perdó.
0: Però això el Mendel no té per què saber-ho.
2: No tens per què saber-ho.
3: No tinc ni idea jo d'això.
2: Per això també li parla a totes les dones a vostè.
1: Està sent ambrista.
2: Sí.
0: Duríssim.
4: Bueno, vale. Bueno, anem junts?
1: Sí, nosaltres no.
0: O sigui, en el nord aneu... O sigui, sí. Al nord aneu.
2: El nostre camí no ens porta...
0: Us podeu separar.
2: No ens porta fins a Menzo Berranzan, però ens porta...
1: A la costa.
2: En la mateixa direcció.
0: Sí, totalment a la vora del llac.
4: Bueno,
0: però
4: fins
0: a la part
4: allà...
0: Nord.
4: Vale.
1: Bueno, mira, que bé, una nova integrant.
2: Ha tingut vostè contacte amb els drow alguna vegada?
4: Jo personalment no, però bueno, els meus pares Han tingut bastants problemes i no vull parlar-ne.
2: Sí, anava... Si viatja cap a Menzo Berranzan, vagi amb compte, perquè tot i que sigui vostè una persona lliure, fàcilment s'aprofitaran i una vegada l'hagin categoritzat com a esclava, no és una cosa de la que se'n surti fàcilment.
4: De mi no s'aprofita ningú.
3: Bam!
1: Diu! Tita!
0: Molt bé.
1: Que bé, mira, així tenim una persona més. Els altres membres, bueno, hi ha la Eldeth, el príncep d'Erendil, és un príncep aquest.
4: Un príncep?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Esclar, que som
2: un yeti pelut de 2 metres.
3: És guai, és molt guai el tio, quan el coneixes.
1: Oi que sí?
0: Soc l'hòstia.
1: Sí. No sé. Per una resposta més elegant.
2: Entre vostè i jo...
0: Un segon, soc la reial hòstia.
1: Sí.
2: Entre vostè i jo no es fi massa de ningú que no siguin ells dos. Bueno, la Eldeth és prou fiable també.
1: L'Escambell.
3: L'Escambell,
2: sí,
3: també.
2: Sí,
4: qui és l'Escambell?
1: És aquest.
4: Hola, sóc jo. Hola. Ah.
2: La manida caminant.
4: Va. Què vol dir això?
3: És una manera de referir-se.
4: Tu també ets una manida per moltes bèsties, eh?
1: Està entrant a l'adolescència.
4: Està bé, el culet aquest?
1: Sí, és un...
4: Fa una...
1: No me'n recordo.
3: Un micònit.
4: Sí.
1: Té
4: una cara rara. És que no tinc cara.
3: Que casa que no tens.
1: És mig bolet. Però bueno...
2: Tens la fitxeta de l'Escambell per ensenyar-li?
4: Soc un bolet del tot.
1: Està aprenent màgia i ho està començant a fer molt bé.
4: No, dic perquè sembla una mica inflat.
1: Sí. Ara l'estem desinflant.
3: És que acaba de caure l'aigua.
4: Ah, vale.
1: Sí,
4: m'han
1: sí,
4: dit
1: sí.
4: Que m'assembla una mica una esponja.
1: Sí.
4: Però no passa res.
1: No passa res.
4: I ara jo no tinc problemes amb el pes.
1: Està sí. Bé. No
2: la veritat és que està mostrant una aptitud per la màgia que no m'esperava. Sí. Així que...
3: Sí, de moment sap fer...
2: L'estudi de les arts arcanes requereix molts anys de pràctica.
4: Escolta'm, Endel.
3: Digue'm.
4: Tu saps idiomes?
3: Sí.
4: Quants?
3: Algú?
4: Ho dic perquè no et queixaves de la meva màgia d'espores, eh?
3: Perdó. És que
4: em sembla que jo m'he de pensar aquí.
1: És que amb ell saps... La teva línia evolutiva... Quan passeu a l'adolescència?
4: És que no he anat a l'escola.
1: Ah, vale.
4: No ho sé.
1: Bueno.
4: És però... que no he vist mai un bolet que xerra tant. És que no tinc boca, no xerro, penso.
2: Sí.
4: Jo et sento.
1: Et penses molt, mira.
4: Sí.
1: Que bé.
4: És que entra una espiral perquè estic estressat.
3: Sí. I ple d'aigua.
1: Ha sigut...
2: Pobre Escambell, ha crescut molt ràpid.
1: Ha sigut una experiència un tant desafortunada. És que hem vist un dimoni gegant de 2 caps.
4: Ha estat molt nou, llavors, molt gros, sí. I jo no molt petit.
1: Sí.
4: I li ha fet mal al bolet aquest petit.
1: Ens ha deixat una mica trastocats. Per sort, no hem arribat a... Hem fugit abans que arribés, però... una experiència tan desagradable.
3: De fet, la nana ens ha començat a parlar malament, cosa que no havia fet en tot el viatge.
4: Però, senyora...
2: Sí, l'Escambell ja estava donant cops de cap al barco.
1: Sí. Ja, no sé què m'ha passat. M'he quedat una mica tontada, però bueno, ja està bé, home.
3: No és propi de vostè.
1: Un dimoni de 2 caps, què vol fer-hi?
3: Jo també m'he assustat molt, però això no vol dir que s'hagi de parlar malament a la gent.
1: Bueno, ho sento.
4: Bueno, si ja
2: esteu,
4: podem anar, perquè tinc una missió.
2: Sí.
3: Estem anant, no?
2: El barco està...
0: No, no ha parat, no.
1: El pot. Doncs vinga, pot. Mira, un nou integrant.
0: A mi m'és igual, jo perdo tota la meva família.
1: Sí. Estem aquí...
4: Bueno, bon dia, senyor.
1: L'ambient està una mica...
0: Benvinguda, si és vostè de fiar, jo ja...
1: Sap, senyor Pot, quant temps tindrem de viatge? Són dies?
0: Per travessar el llac Fosc són un parell de dies.
1: Vale.
0: Llavors és possible que en algun moment haguem de fer una aturada per fer...
4: Com? Què he dit? Quant de temps?
0: 2 dies.
4: 2 dies? No hi ha manera d'anar més ràpid.
2: Vols baixar i empenyar.
0: La veritat és, ja ho deus haver vist amb el bot sense rems en què has arribat, és molt complicat nedar per aquí i navegar-ho.
4: Vale, pues,
1: també. I Berga, jo crec que la teva experiència amb l'anterior capità podràs...
2: Sí, potser el nostre navegant no l'han vist cap a l'aigua, perquè jo no sé portar un barco.
4: Ah,
0: De fet, em sembla que ningú de tota la tropa, i mira que sou tropa, sap portar un vaixell.
1: No, jo tinc competències en vehicles terrestres.
2: Jo sé muntar en aranya.
3: Jo sé tocar la guitarra. Ai, digo el...
0: El llaüt.
3: El llaüt.
1: Sí.
0: Ai. No, tindríeu problemes.
1: Podem jugar a jocs de taula, mentre... Podem jugar a Humans i Cases.
3: Humans i Cases?
1: Sí. Que diuen que està molt bé de rolejar, que estàs en una ciutat.
3: M'ha costat moltíssim, Déu sant.
1: I paguen impostos.
0: De fet, seria Humans i Habitacions.
1: Humans i, sí.
0: Humans i Dormitoris.
1: Sí. Paguen impostos. Hi ha una cosa que és internet. És com una màgia rara. Està bé.
3: A mi em sembla massa poc realista aquestes coses, la veritat.
1: Alguna cosa haurem de fer aquí dos dies, no sé.
0: Una mica distòpic, no?
4: Bueno, intentaré ser pacient.
1: Per què té tanta pressa? Que...
4: Per la missió, perquè la meva abadessa... Bueno, és la primera vegada que em donen una missió. I vull complir-la. I ràpid.
2: Comprensible.
1: Sí.
2: Però... Si no està familiaritzada, l'inframont és una extensió igual de vasta que la superfície.
4: Bueno, ja m'he donat compte que és més gran del que pensava, però bueno, fins ara, bueno, he trobat coses i, bueno, ara he trobat a vosaltres, mira, sí. I junts, bueno, alguna pista trobaré i trobaré el més car aquest al final.
1: Ai, sí, si el troba, sí. Envia'ns una carta o alguna cosa, perquè ens interessa saber-ho.
4: Vale, ho faré.
0: Molt bé.
1: No sé quina direcció, però... Bueno.
3: A la nostra, a la on estiguem.
1: A la Fonda del Gat.
0: A la Fonda seria un... Sí. O sigui, si li voleu dir que l'enviï a la Fonda, sí. Perquè confieu que sortireu, sí. I podreu ser...
2: Però...
0: Però amb el Cèdric.
2: Amb el Cèdric, o sigui...
1: Bueno, però el Cèdric...
2: Si enviem postals a la Fonda, serà plenes d'arsènic.
1: El Cèdric l'hem de...
0: Bueno, tranquil. Recorda que teniu la Nerwick i la pròpia tavernera.
1: La Remanissa.
3: Però que fiqui... Exacte. Només pel Cèdric. No, lo que no l'obrim.
1: Ah, el que farem serà anar a la Font del Gat i portar el Cèdric davant de la justícia, que és el que es mereix.
0: I l'Isar pensa que la justícia és com es diu la seva espasa. Exacte.
1: Vale, doncs, endavant. Bueno.
0: Molt bé, doncs això, continueu. Continueu fent camí. No és una travessia segura ni tranquil·la. Ui, he dormit més que altres dies, però avui no sé. Hi ha una soneta? Això. Exacte. Això, continueu fent travessa, el vaixell va fent tombs, algunes corrents són més fortes, és, a vegades en algunes altres vegades us heu d'agafar ben fort, i de fet, una de les coses que sí que passa és que aneu veient i no veient amb les estalactites que el sostre en alguns moments es fa molt alt i sembla una cambra molt grossa i ressona tot el que digueu, i en d'altres baixa molt, i en una d'aquestes en què baixa amb tantes estalactites no us n'heu adonat i baixa moltíssim, gairebé a l'alçada del mateix vaixell. Per tant, necessitaré que em feu tots tirades de salvació de destresa, aviam si us foteu un cop de cap o no.
3: Oh, no.
0: No serà gaire dur, però...
2: Ah, jo he tret un 7.
0: Ah, jo necessito un 10 de 20 cares.
3: Oh, molt bé.
0: Gràcies, bonic.
4: 14.
2: Destresa. Ja
4: sumat
2: diguem-ne
4: el... que el... Ah, no. El 6, bueno, 20.
3: 21.
0: Diguem-ne que el que necessito és que passeu una tirada de 10. Així m'aviseu si heu passat o no heu passat.
1: Queda sumada aquí.
0: Salvació de destresa.
1: Que és 0? Sí. Okay. Destresa. Bonificador.
5: Sí, no tens res posat, així que 0.
1: 0. Pues, 0, 0. Jo, 14.
0: Vale.
3: 21.
0: Nice.
4: Putu-tu.
0: Molt bé. No molt bé.
1: La nana és que és baixeta.
0: Quina punyeta és? Què és aquest número? És un 9 gastat.
2: Un 9, sí.
0: Pobret meu, no s'ho mereix. No s'ho mereix. Vale. Vale, que també la passa. Molt bé, tothom passant la visca. Tu no, i tu tampoc, a la merda.
1: Més gent a l'aigua?
0: No, només s'estan fotent cops de cap i la passen. Molt bé, ara necessitaré... algun nou l'ha passat?
2: Jo l'he fallat.
0: Vale. Doncs amb un dau de 4,
1: si es falla, que jo també necessitaré... A partir de
0: quina xifra? 10.
1: Ah, vale. No, jo 14.
0: Jo també necessitaré daus de 4. Moltes gràcies per el lloguer d'avui de daus. Perquè sóc així de xula i m'he deixat els daus. Moltes gràcies. L'escambell no l'ha passat, s'endú 4 punts de mal.
3: Ai,
4: pobra.
0: Ai, necessito un llapis. Necessito de tot, tu. Gràcies, Leo. Ets la millor persona del món.
3: L'escambell, que és com...
1: Anat a l'examen sense res.
3: Així dalt.
0: Exacte, així sóc. I de fet, l'escambell, pobret, acaba de rebre una hòstia important.
1: Ja mort.
4: Estava saltant.
0: No, no, mort.
3: Perquè ha saltat.
0: Perquè s'havia posat al damunt de la cabina.
1: M'ha espantat. Quants punts de vida té l'escambell?
3: Ha dit 8? Soy el rei del mundo.
1: 7.
0: S'han dut 4 punts de mal, de mal contundent, perquè s'ha fotut un cop de cap contra el sostre.
2: Tiro per mi o tires tu per mi?
0: Tiro per tu. Te'n dus un punt de mal de contundent. I aquests dos que també l'han fallat, s'han dut 4 els dos, dèiem. Exacte. Ok. Aquí hi ha unes matemàtiques que algú va fer de l'altre dia, però no passa res. Ok.
1: No hem descansat des de l'altre dia.
0: No, acabeu de sortir. Mm-hmm. Perquè no ha passat el dia. O sigui, podeu en algun moment fer un...
3: No, sí, està.
0: Un descanset.
4: No sé, no, Jo he descansat prou.
0: Sí, clar, tu estaves allà enmig. Molt bé. Et va bé que em quedi els daus,
3: sí,
0: bé?
3: Sí, sí, sí.
0: Gràcies.
1: La nana, al veure que l'escambell s'ha donat un cop al cap...
0: S'ha de fotre una hòstia, pobra.
1: Jo crec que ha anat a intentar tractar-lo o algun plan de... Ai, pobre escambell, estàs bé?
0: Li surt un...
1: Sí, un bony.
0: Jo
3: tinc paraules curatives. Tu també, no?
1: Jo no tinc res curatiu.
0: No.
3: Ah, doncs pues jo el puc curar.
1: El pots curar. Jo crec, o sigui, el puc intentar tractar amb medicina o alguna cosa així, no sé si...
0: Bueno, si tens estris de medicina, pots fer alguna cosa, som...
1: No.
0: Clar, si està més pensat per estabilitzar de manera ràpida.
1: Exacte.
0: Algú...
1: O sigui, si algú s'ha estat
0: si
1: literalment desangrant...
0: I...
1: Vale.
0: Exacte, coses vale. d'aquestes.
3: Que jo li canto una cançoneta i es queda,
0: una cançó.
3: Es queda com nou.
1: Aquí estem avorrits, o sigui, que perfecte.
0: Canta-li una cançó. Volem una cançó.
3: Una cançó?
0: Vas, i tu que cantaves una cançó.
3: Ai, no, però...
0: Hemos sido,
3: Les úniques cançons que tinc jo ara són les del refranero... El refranero és l'oplodop aquest de...
1: Que recordem que ara sabem
2: una nana
1: que...
2: per dormir.
1: Són per...
0: Una nana, canta-li una nana.
3: Són per portar...
1: Són les teves cançons que eren del Pare Profund, que és un dimoni, de dos caps.
3: Sí, bueno, però no passa res, al final... I totes les cançons... Perdó, ara surto una mica de la realitat. Totes les cançons de metal són pel satànic, no passa res. Perquè...
1: No, però el problema és que, sí. que aquí, jo, en aquesta realitat, existeix el
2: dimoni. Vull deixar molt... Caps. Vull dir, em vas dir... Sabia que era... Tot i que potser no sàpigues super exactament les seves esferes ni res així, però que era Demogorgon, en concret.
0: Sí.
2: Va, o sigui, vull senyalar...
0: Sobretot, recordem que els de Slublodog li deien Lemuk Gogon.
2: Sí.
0: Vull dir, jo crec que li ha sumat dos i va dir, ok.
2: No és només un dimoni, és un dels grans dimonis. Vull dir, està gairebé al nivell de la deessa que jo segueixo.
1: Potser millor no cantar-li cançons.
3: És guai, la deessa, que...
2: L'Ord és dura, però justa.
3: Ah, vale.
1: I la seva? Com es diu la seva deessa?
4: Shangri-La.
1: Shangri-La. Yeah. Com és?
4: Bueno, és fantàstica, és molt bella. Bueno, és... Bueno, la deessa de la luna, per això porto els meus tatuatges.
1: Ah, que maco. Sí.
3: Molt xulós, per cert.
4: Sí, gràcies.
1: El Mendel ha estat molt... admirant
3: home, és una persona que hem trobat enmig del llac, que ha començat a fer volteretes.
4: Sí, sí, bueno,
2: s'ha comunicat amb ell amb el seu idioma.
3: Impressa, marxem ja.
1: Jo només dic que des que no està el Jorlan estàs molt solet.
3: Hòstia, el Jorlan.
4: Què és el Jorlan?
1: Era un drou que ens va ajudar a escapar.
2: Sí,
4: un drou?
1: Un drou.
2: Sí, era un dels nostres captors, però al ser rebutjat per la seva senyora, es va decidir aliar amb nosaltres.
1: Perquè es veu que, bueno, aquest tenia un tema.
4: Ah.
1: Ell ho nega, però...
3: De què parleu?
1: No, de res. De lo que trobes a faltar... Lo que trobes a faltar al Jordan.
3: Per què està una mica trista?
4: No, res, ja està.
3: Ah, vale.
0: Ja està.
4: Posa-ho una mica vermella.
1: Aquí potser.
0: Vols curar l'escambell?
3: Vull curar l'escambell, però no sé com.
2: Una nana.
3: Llavors,
2: que dormi.
3: Tu m'has dit
0: nana,
3: sí.
0: Una nana o una nana. Quina de les dues nanes?
4: Una altra nana.
3: Però tu m'has dit que sí, que si li canto que si canto les coses d'aquest llibre que m'he trobat aquí, que tinc moltes ganes de cantar, perquè porto llegint-lo un parell de ratos.
0: No he tingut temps, no he passat dos dies.
3: Un parell de torns.
2: No crec que ningú dels aquí presents tingui la capacitat per invocar-lo,
3: no, no.
2: Però potser no volem atraure la seva atenció tampoc, saps? En plan, potser no li volem estar enviant zumbidos.
3: Puc cantar baixet.
0: Zumbidos, de sobte Messenger.
1: Ja vam tenir l'experiència de cantar coses problemàtiques.
3: Que és música només, que la gent ha de saber que hi ha una barrera entre l'artista i l'art.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Va dir Hitler.
3: És que sobre pintava fat.
1: Cura les que em veia, va.
3: Sí, perdó. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo, bo, bo, bo. Cura't, sisplau.
1: Ja. Bé, us escambell, que al final també...
0: I l'escambell com brilla una miqueta i el bony se li redueix i es queda només com una...
3: I tira un dau per...
0: Sí, clar, a veure quan el cures.
3: El coro 3 més el meu modificador de carisma, que és 3. Llavors el coro 6.
0: Estupendo, estupendo. Ja està, escambell.
2: Com nou.
0: Full!
1: Com estàs, escambell?
6: Doncs tenia mal, però ja no en tinc.
1: Ah, escolti, pot, sisplau, pot el pot estar atent que no ens donin un cop al cap, sisplau.
0: A veure, jo entenc que pels humans això és difícil de comprendre, però el llac fosc és així. Jo us he avisat que hi ha molts perills i sí, que...
2: Jo m'esperava algú pitjor.
1: Però s'ha dit que no traguéssim els braços i els caps, sí. I la roca ha vingut
2: a nosaltres. A dins. Sí. Sol Port Aventura no passa.
0: Ah, exacte.
2: Sí, a la infrafoscor hi ha molts depredadors naturals. Bueno, ja ens van trobar un que es fan passar per...
3: coses.
2: Per coses, vull dir... Jo he vist estalactites llançar-se sobre de gent i devorar-li el cervell.
4: Ai? Jo fins ara estava jugant com... esquivar les estalactites, en plan, entretenir-me una mica, com...
0: Sí, sí.
4: Sí.
1: Entre poc vale. Haurem de tirar per la iniciativa per una estalactita.
0: Però què van primer?
2: Si veieu una paret, un terra, un sostre, una estalactita, una estalagmita que es mou...
4: Ups.
2: No suposeu que és un amic.
0: Dos ulls
1: si veieu qualsevol
0: roques?
1: Cosa que es mou,
2: sí.
1: Potser.
2: I que no és clarament una persona, saps?
1: Vale.
3: Jo crec que li ha donat l'escambell encara s'està movent una mica.
0: Pobret. Està curat, però òbviament té com sí. Una rascadeta així, que
1: mal
0: no
1: emocional.
0: És res, però pobre, mal emocional. Ja em portava de casa. De casa no, d'esloplodop em portava el pobre escambell. Molt bé, tothom s'ha endut una bona hòstia, heu curat l'escambell, els altres s'han endut l'hòstia i se l'han quedada. I això, aquesta merda de lloc, és així. I... va passant una mica l'estona, igualment el que us dic, o sigui, no us podeu acomodar gaire perquè és tot sorteja...
2: Podem fer un descans curt?
0: Podeu.
2: Doncs abans de fer el descans curt faré servir el meu segon alè per recuperar punts de vida i recupero l'habilitat amb el descans curt.
0: Molt bé.
4: Si voleu descansar, jo faig de guàrdia.
0: També us diria que no podeu descansar del tot... I que potser, bé, no ho sé, recuperar... què és el que recuperes tu? L'habilitat i ja està?
2: Amb un descans curt, jo recupero les meves habilitats i tothom pot gastar daus de cop per recuperar vida gradualment.
0: No sé si algú pensa gastar daus de cop, però crec que us diria que un com a màxim, perquè no és un bon descans curt.
2: I... tu pots tocar-nos una cançó del descans.
3: Crec que això era a nivell 5, crec, i som
2: pot ser,
3: nivell 4.
2: Pot ser que m'hagi avançat.
3: Això sí pots...
1: I tu no recuperes espais de...
3: Jo no recupero...
2: No. Els espais de conjur només els recuperen els bruixots.
1: Jo crec que no havia fet servir res realment en el combat.
3: No, però jo recupero inspiració bàrdica.
0: Vau arrencar corre.
2: No, cançó de les cants és nivell 2.
1: A nivell 2, sí.
3: I què fem?
2: Ara mateix no és rellevant perquè no estem ferits, però si estem gastant punts de cop per recuperar vida, tu pots tocar una cançoneta per acompanyar-ho i ens cures a tots una mica més.
3: Vale, ok.
4: Que bé.
2: Sí, està... Bard és una classe que m'agrada moltíssim.
0: És molt guai.
4: I a mi.
0: Doncs molt bé.
1: Mendel, jo crec que li agrades.
3: Però tu creus que li agrada a tothom?
1: Sí, no, sí.
4: Pues vermella.
0: Molt bé.
2: Crec que la Engelberga té febre.
6: Nairon.
3: Sí, té com unes taques blaves.
1: L'Isard li toca el braç. No, Isard, això són coses de dones, no et preocupis.
3: L'Isard no entén.
6: Què són coses de dones?
1: Res important.
4: Podeu canviar de tema?
1: Sí. A veure, què...
6: Quina aquest tema?
1: Jo puc preparar el dinar en algun moment?
6: No. No. Jo crec que sortirà volant.
3: La DM parlant a través de les cambelles.
1: Sí. Però són dos dies. Bueno, haurem de parar. Senyor Pot, pararem pel camí?
0: Sí, sí, de seguida. I mentre us està dient que parareu pel camí, com que el senyor Pot s'ha girat per parlar-vos, sí. Noteu tots una estrabada, tots us agafeu el que podeu.
1: Ai!
0: I el senyor Pot, en infracomú, dirà merda. I això no té l'escambell al costat, per tant, qui no entengui infracomú no tal.
1: Què ha dit? Però... Terra a la vista.
2: Sembla que hi ha hagut un problema.
0: I tots, algun han sopegat, ningú s'ha fet mal seriós, però el que sembla que ha passat és que s'ha encallat el vaixell.
1: Vale.
0: Entra una d'aquestes columnes naturals i com un tros de terra amb una espècie d'illeta petita.
2: Com un banc de sorra d'aquests. Es diu banc de sorra en català? Sí. En plan, que hi ha a la platja, en plan que puja la sorra.
0: Sí, crec que sí. Però és més gran que això.
2: Vale.
0: O sigui, no és una illa, però no veieu on s'acaba. És com un tros de sobte.
1: Un islot.
0: Sí, una cosa així. Que el que sí que veieu és com que té més bosquet. Bosquet, rotllo, bosc de fusta micònida, vale. i tal.
1: Clar, sabem quina hora... O sigui, és per la matí, per la tarda...
0: No sabeu exactament que... l'hora que és.
2: Aviam... Són les cova i mitja.
0: Exacte.
1: Sí, aviam... No, però de moment...
0: Són les no tinc sol.
1: Havíem dinat allà abans de fer-lo del tal.
0: Sí, o sigui, no seria mala idea, aprofitant aquesta estrabada, perquè el Pot, el que us diu de seguida és això, jo sol no ho puc treure, necessito un cop de mà amb l'ajuda de la gent.
2: Quagoth?
0: Exacte.
6: Ui!
0: I el príncep d'Erendil, sa majestat per tu.
2: Com pots veure, aquesta criatura ha perdut completament la cordura.
4: Sí.
0: No sé
4: el
0: si
4: príncep molt raro.
0: Sí que és. Però no sé si t'has de fiar del drou. Clar, que t'està dient,
4: sí.
0: Això.
4: Sí, és veritat. És un drou. Encara que fas part del grup, ets un drou.
2: Quan té raó, té raó.
3: Això és més racista que lo de jo dir-li a la nana, a la Elder. Ei.
2: Sí, però...
0: Però té els seus...
2: L'Isard de petit tenia esclaus. O sigui, està bé no sempre fer-li cas.
4: Jo tinc les meves raons.
0: Exacte. Que si les, vale. Si les volguessis explicar en qualsevol moment, no.
1: És un secret, com el de el santuari secret i tal.
4: No, és un secret, però no vull parlar-ne.
1: Vale.
4: Són ferides.
3: És al revés, no? El que és secret ho conta, el que és domini públic és està ballat.
0: Totalment.
1: Tots tenim ferides, sí. El món és molt complicat.
0: Doncs sembla ser que heu de baixar i...
1: Vale. I estirar el que fem.
0: I els que són més forts, que serien...
2: Jo, des de luego, que no.
0: No, però el príncep d'Erendil segur.
1: Gimjar, no
0: i
1: sé.
0: En realitat...
3: Ja està. No tenim
0: ja
3: més.
0: Ja està, o sigui...
3: No tenim més en porta.
0: Ups. Disculpi. Ja està, tot en ordre. L'escambell segur que no. Però no, sembla que és el príncep d'Erendil segur i potser...
2: L'Eldeth?
0: No, l'Eldeth no.
1: Si ajudem
0: però
1: tots.
0: Però al revés i l'inrevés, sí.
3: Quins números estàs buscant? De...
2: Força.
0: La força.
3: Però quin número?
0: No, més com qui té més força per
2: sí,
0: saber qui pot durar un...
3: Això té, quina força té el
2: revés i l'inrevés?
0: Tenen un més dos, els dos de força.
3: Ah, vale.
0: Estan bastant catxetes. La veritat.
4: Zero.
2: Perquè són licantrops.
0: Exacte.
3: I perquè són dos.
0: per si teniu curiositat, l'escambell té un menys 1. És més molt...
2: Bueno, sóc més fort que l'escambell, bueno. Com a mínim.
0: Doncs sembla... Bueno, ells ja com s'hi ofereixen el revés i l'inrevés i el príncep d'Erendil.
1: Baixem perquè pesi menys el vaixell.
0: Sí, baixeu de baixar, perquè si no ningú podrà desencastar-ho.
1: Vale.
0: El que sí que us diu el Pot és, no sé si voleu aprofitar, ja que és hora de descansar, si voleu buscar...
1: Home, a mi m'aniria bé anar a fer un pipí. la veritat.
0: Bueno, us haureu d'endinsar en aquest sí. bosquet així i tal, però...
3: Sí. Un descans llarg, no? Però ara, aquí,
0: sí, exacte, sí, en algun moment hauria de fer.
2: Sí, vull dir, és bon lloc, és bon lloc per muntar campament una mica.
1: Vale. Vale, però potser podríem primer mirar que no hi hagi cap perill.
0: Sí, exacte. Sí,
2: exacte. Fem una patrulla, anem sí. els 4, els 5 sí. amb l'escambell a donar una volta.
0: Sí.
2: Per ningú de nosaltres està empenyent, en plan, mentre la gent vale. està fent feina traient...
1: La, i la Eldez potser també, o sigui... Bueno, que sí. es quedin algun vigilant.
2: Sí.
0: També, exacte.
2: Quants som? Som nosaltres, escambell som 5...
1: Revés,
0: Quagoth...
2: Sí. Que més o menys sigui meitat i meitat, saps? En plan, o sigui, anem nosaltres i l'escambell,
1: vale.
2: i els altres que es quedin... En plan, dos, que no es quedin tres, dos persones vigilant quatre. El barco i quan tornem que se'ls hagi menjat un tauró, saps?
0: I el Ginger. Són els 6... O sigui, de col·legis teniu 6 més el mariner.
3: Són moltíssima
0: penya. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Pues sí, meitat 6, i meitat, en plan, anem 5 i que es quedin...
0: 7?
4: Pues senyora nana, jo puc anar amb vosaltres?
2: Sí.
0: Realment són 7, perquè al revés i al revés són 2.
1: Si vols, queda't a prop del Mendel, que el Mendel sempre es protegeix a tot el que faci falta.
3: Si cal faig servir la guitarra.
0: Molt bé, llavors... Aneu vosaltres quatre
2: i l'escambell.
0: Més l'escambell.
1: Sí.
0: Això són...
1: Potser també si veiem sí, que dintre sí. el bosc està millor, perquè aquí sí. fora també hi ha molt de... Entenc que hi ha vent...
2: Exacte. Anem a mirar que no hi hagi perill i a veure si trobem com un lloc guai per sí. muntar sí. El que tinguem per acampar.
1: Sí.
0: Vale. Anem-hi.
3: Quin quedat que anem? Nosaltres quatre?
2: Nosaltres quatre i l'escambell.
3: Perdó.
1: Sí.
0: vale. Molt bé, doncs això, aneu... Suposo que aneu com... A poc a poc, amb sigil. Bueno, amb sigil activament o aneu i ja està, què feu?
3: Fins que no ens trobem
1: alguna cosa. Jo aniré del chill, tampoc, no?
2: Sí, sí, sí anem
0: aneu
2: tranquil·lament.
0: Explorant, no?
1: Sí, no, jo... però tampoc com...
0: Exacte.
1: Sí, normal.
0: Vale, o sigui, no seria un bosc com per perdre-s'hi. És, això és com un tros de terra que no sabeu fins on arriba i que hi ha tot de bosc.
1: Sí,
0: i ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, no hem vist cap vaixell ni res que ens faci sospitar.
0: No.
1: Que aniríem tranquils.
0: Sí. No, de moment no veus res, o sigui, vale. no heu entrat tampoc.
1: A veure què hi ha, bueno...
0: Doncs això, aneu i us endinseu, ja coneixeu els arbres, el tipus d'arbres que hi ha, són bastant semblants, potser tenen un color una mica lleugerament diferent perquè encara tenen menys llum que a l'arbreda que us vau trobar quan vau sortir de Belkenwelf, però més o menys això són arbres micònids típics de...
2: Arbres bolet,
0: exacte. I el que sí és que, per sort, dins d'aquests arbrets, la nana continua havent de fer servir llums encens, però hi ha alguna coseta que és així com fluorescent, no sé què, i per tant no és tan complicat seguir un mateix camí per no perdre's i tot plegat. I a mesura que aneu avançant, el que veieu, quan hi ha una mena de... No és una esplanada, però potser són, no en sé, 3 metres, tampoc és la gran cosa, és un campament que ja està muntat.
2: Ui,
3: epa.
2: Veiem gent?
0: No. Deduïu que deuen, no ho sabeu, perquè no hi ha res, o sigui, hi ha com una foguera, però està molt apagada.
1: Vale.
0: I hi ha com bosses de gent.
2: Vale.
0: I...
1: Una mica raro, això.
4: De gent, de persones, d'humans.
0: Sí, bueno, humans, no ho sé, però antropomorfs, sí.
2: Vale.
0: Sí.
2: Sí, és raro perquè si haguessin marxat contenta, feliçment, s'haurien emportat les seves coses. Podem veure senyals de lluita, en plan, taques de sang...
0: Allà mateix, no.
1: O sigui, encara no ens hem...
3: Allà mateix, no.
2: El típic esquelet BCS d'alguna nota.
1: Exacte. Ens hem apropat ja... O sigui, estem allà...
0: O sigui, ho heu vist. Si voleu, us acosteu.
1: Jo abans potser...
2: Ens podem acostar sigilosament.
1: O tu tens una aranyeta?
2: També és veritat.
4: Potser hi ha alguna persona encara hi amagada.
1: Sí, potser pues... anem en compte.
0: Molt bé. La Dawam.
2: Ficarem els dits i faré aparèixer la Dawam. M'agafaré de l'ombro de la nana. En plan, jo ara percebré a través de la meva aranya. O sigui, si passa alguna cosa, en plan, piqueu-me perquè no us escoltaré.
1: Vale.
2: En plan, si m'estireu 3 vegades del braç, torno. I em ficaré dintre de la Dawam i...
0: Molt bé,
2: Correteja
0: cap allà la Dawam i el que veu és, bueno, veu rastres d'això, hi ha com uns sacs a dormir, hi ha una tenda muntada tal qual, hi ha les motxilles. De moment no hi ha cap com rastre de res.
2: No hi ha com...
0: Tampoc no hi ha moviment de res.
2: Vale. O sigui, no hi ha rotllo terra, remogut, una
1: tenda que s'ha de combat
2: tombat cap a algun
0: allà
2: cantó.
0: Allà mateix no, però el que sí que veu com una mica de lluny és una... O sigui, sí que no a dins de la part del campament, sinó com més cap, tornant a entrar al bosc a l'altra banda d'on seríeu vosaltres, sí que hi ha com terra remoguda.

0: Sí,
1: es posa els ulls en blancs i es comunica amb l'aranya. És molt simpàtica l'aranya, la veritat. No, no pica.
2: No us fa...
3: Literalment una aranya demoníaca. Però sí, no pica, pel que jo li dic.
1: Sí, sol passar això.
0: Que si tu dius que piqui, pica, no? Entenc.
1: No sabem si té venir.
3: Tècnicament, per com funciona l'encanteri, no pot atacar.
0: Ah, no pot atacar, vale.
2: Menys mal.
3: Sí. Si s'allunya més a 100 peus, jo ja no li puc donar ordres. En plan, va...
4: A la seva.
3: O sigui, em fa cas, però ja no li puc enviar missatges nous ni ell a mi. Només puc, en plan, vale. Puc veure, però no puc dir-li vale, ara surt corrents.
4: Vale.
3: Llavors, quan s'estigui acostant a aquest limbo, li diré que si veu moviment, que es mantingui fora de vista. Uh-huh. I que si veu que algú l'està... Bueno, si veu que algú l'està atacant, faré així i la faré desaparèixer.
4: Molt bé. Doncs això, la Dawam... Té wisdom per seguir el rastre bé, perquè no és un superrastre. O sigui, crec que li hauria de fer tirar com una tirada de supervivència.
3: Tindrà. Serà gaire alt, sospito que no.
4: Això, digues.
1: No, mentre si ja... O sigui, entenc que ens ha dit això l'Isar, la nana s'apropa al campament a començar a fer una ullada.
4: Vale. Doncs això, mentre... Entenc... Crec que era la nana la que estava fent de llàtzer.
1: Sí.
4: I llavors què fem amb el de sobte el...
1: Pot caminar mentre?
3: Sense veure, o sigui, vull dir, si comences a caminar, intentaré seguir-te, però pot ser que m'entrebanqui.
4: Exacte.
1: Jo crec que ho fa. En plan, comença a caminar amb la mà de l'Isar.
3: Diré, nana, on vas?
1: A veure el campament. Anem a mirar el campament.
3: No t'estic sentint.
4: Clar, no et sent.
0: Vale, ja em quedo jo amb
4: clar, deu no donar en compte, perquè hi ha tot de branques, hi ha tot de... No és un camí.
1: Pensava que estàvem ja com...
3: Té un més 0 de sabidoria.
4: Vale,
3: però un més 4 de sigil.
4: Oh, molt bé. Hauré de fer una tiradeta de saviesa, a veure si segueix bé el rastre o no.
3: No, un 9.
4: Oh. Aviam, la Dawam segueix una mica i en algun moment et dius que no sé ben bé cap on és.
3: Vale.
4: Però sí que és que com et dona una direcció genèrica.
3: Vale, pues...
4: Però no sap en quin moment, perquè no és no és una línia vermella que segueix.
3: Sí,
4: de sang-seca,
3: és un rastre
4: com...
3: mig. Vale, pues okay. Una vegada la de fallatge desapareix.
4: I el que sí que et diu és que el rastre... El que sí que he trobat és que no és només com de sang seca, sinó també que
3: s'ha arrossegat algú o...
4: Sí, i que el tacte és moll.
3: Vale. Sang seca, però el tacte és moll.
4: Sí, rotllo que per allà com ja, o sigui, el terra no és que estigui sec i sigui de bosc. Mm-hmm. I no sé què, sinó com que la part aquella com està molla.
3: Vale.
2: Puc intentar també de veure...
3: Li comunicaré això als meus companys i faré aparèixer la Dawam una altra vegada al meu ombro.
4: Molt bé.
2: Puc intentar veure si jo veig alguna cosa allà, ahir, on, fins on va arribar l'aranya.
4: Bueno, perquè podeu anar cap allà, si voleu, sí.
1: Que abans potser d'anar cap allà,
3: sí,
1: miraré una mica el campament.
3: Sí,
1: per si hi ha alguna cosa interessant.
2: Però no, això no està molt lluny, no? Que el campament encara està...
1: Jo he entès que sí.
4: O sigui, esteu allà al costat del campament.
1: Sí,
4: heu trobat el campament?
3: Nosaltres, el campament i el rastre.
4: Exacte.
3: Llavors, sí. Anem al campament.
2: Travessem.
4: Sí.
1: Sí.
4: Molt bé.
1: Sí.
0: Seria una bogeria avisar la resta de l'equip i que... Perquè està clar que hi ha algo, no?
4: Bueno, clar que hi ha algo.
3: De moment, potser no fa falta.
1: Estem superlluny?
4: Bueno, és un...
1: Si cridéssim...
4: Són uns quants... Jo... No, cridar no ho sentiríem. No.
1: Si enviéssim l'escambella que avisés...
3: Volem deixar les campells
4: sols. Clar, això és decisió vostra. Això és decisió vostra.
0: Fuck it. We
1: jo miraria bé aquí una miqueta. No?
4: O sigui, el camí que heu fet no era camí perillós perquè no heu trobat res.
1: Sempre podem fugir.
3: Exacte.
1: I apretar a córrer tots junts.
3: Pues, mirem el campament, mirem per les motxilles, les bosses, a veure si trobem.
1: Jo vull... La nana està rapinyaire. Vol mirar cosetes.
4: Doncs qui sí que miri que faci una tirada d'investigació, aviam què troba.
1: Investigació, qui té més investigació?
4: No ho sapes.
2: On està investigació?
3: Jo avui estic fatal.
0: Estem tirant tots, però o no
4: més? Sí, si voleu rastrejar tots així a full, entenc que l'escambella estarà mirant al voltant, no sigui que...
0: Tret un 8,
4: ja.
1: Puc fer-ho amb Marea del Caos?
2: Investigació.
1: Sí. Vale.
2: Més 2.
0: Fals inspiració bàrdica?
2: 19.
1: Ah, bueno, amb...

0: Inspiració bàrdica, si vols. Fem una inspiració bàrdica.
1: Ok.
0: Sí, però jo què sé. No faig servir mare de tot.
2: Ole!
0: Yeah! Vale, pues tira tu per veure quants punts sumaria primer, no?
3: Sí. 4.
0: Vale. I jo tiro ara, sense marear el caos,
2: 20.
0: Natural.
1: Damn!
0: 24.
1: Molt bé.
0: La nana 8, vol... És que...
1: 24...
4: Jo tenia 19.
1: 19 i...
5: 7, crec.
1: 7.
0: La nana vol un diamant i vol diners.
1: Vale, bueno.
0: Però bueno, si hi ha alguna màgica...
1: És el que hi ha,
4: la nana, tens, eh?
1: El que hi hagi és el que trobareu, no?
0: Missió màgica d'esta, detectar màgia.
3: Que... Ah, puc fer detectar màgia, no?
1: Si vols.
3: Sí, vull.
1: Clar, sí, vull dir, poder pots, sí.
3: Vale, faig detectar màgia.
1: Vale.
3: Lo qual em deixa sense
0: tens slot. 8, has fet 8 de tal... d'investigació, però tens detectar màgia, que potser vale. T'ajuda en algú. Ja està.
3: Però això és una altra tirada o tu em diràs si detecto?
1: Detectar màgia, detectes màgia directament, sí. Perquè has gastat un slot, no hi ha una tirada de res. Vale. No, bueno, veus la màgia de pròpia que tenen com aquesta màgia druídica dels arbres que hi ha, com de les espores... l'escambell amb les espores detectes és més natura però té un toc de màgia i tal, però en el mateix campament no veus res que sigui màgic.
3: Vale.
0: Bueno, però potser de serveix després pel que sigui que
1: dura 10 minuts,
3: dura 10 minuts.
1: Vale, crec, recordar.
0: Vale.
1: Vale, doncs la nana el que fa és saquejar una de les motxilles i el que troba són 25 peces d'or.
0: Vale, bueno, va bé.
1: Després...
0: El doble perquè ha sigut crític, no?
1: No, la veritat és que no funciona així.
0: 25.
1: L'Isar, el que trobes una corda de 30 peus?
0: Una altra corda.
5: Bien, tinc 35 peus de corda.
1: Bueno, recordeu que les cordes que vau fer servir per salvar algú eren del vaixell, no vostres.
0: Sí. És que et tenia ja un tros de corda.
5: Sí, però així de llarg.
1: Exacte, no.
4: Espera, si va ser un ús.
1: Sí. Llavors, el Mendel el que troba són un grapat de fulls de pergamí i tinta i ploma.
0: Bueno, també va bé per...
5: Què m'has dit, perdó? 30 peus?
1: 30. I la Engelberg el que troba són 10 peces de plata.
3: Epa.
0: Tinc 26 peces d'or.
1: I el que sí que trobeu així com en genèric són roba. Roba...
0: Vale.
1: Alguna feta servir, d'altra neta... No és roba d'aristòcrata, és roba com d'aventurer, de viatger... si algú volia fer un canvi de roba en algun moment d'armari, aquí teniu unes quantes peces de roba. Vull dir, algunes més xules que les altres...
0: No hi ha cap cosa impermeable?
1: No.
0: Vale.
1: No,
0: i no. Tampoc hi ha cap llibre ni pergamí?
1: No.
0: Vale. Pues ja està.
1: No. Si hi hagués hagut algun pergamí hagués brillat amb la màgia.
0: Estris de cuina ja tenim, o sigui que tampoc ens cal buscar. I...
1: O sigui, hi ha com les coses típiques d'un campament.
0: No hi ha cap plànol tampoc.
1: No.
0: Vale. I aquesta gent no sé com han arribat aquí perquè no hi havia cap altre vaixell que havíem vist. Però bueno. Vale. Què fem? Anem a investigar...
5: Anem a seguir el rastre.
0: Potser aquesta gent encara està per aquí, necessita ajuda.
5: Jo sobretot vull assegurar-me de que la cosa que s'ha endut aquesta gent no se'ns endugui a nosaltres mentre s'acampem.
0: També. Sí. Vale, pues anem cap allà. Però hem dit que anem amb sigil.
5: Podem anar
1: sigilosament.
0: Sí, Silvara, vostè què? Sap, vostè és molt sigilosa.
4: Sí. Jo, si seguiu-me tots a mi i quedeu darrere meu, jo puc fer que passem tots sense que ningú se n'entera.
0: Ah, mira, que bé.
1: Super. Yeah. Doncs fem això. Què fas exactament? Què és el que fas exactament?
0: Quina gràcia, perquè ella és molt sigilosa i tu, com ets Bart, ets molt extrovertit. És com un bon duo, eh?
4: No pot parar.
6: Com un tomate una altra vegada.
1: El Mendel no pot parar de lligar.
3: Però que jo no tinc fet res, com has fet tota la nana.
1: Ja, la veritat és que sí.
0: Ja no tinc fet res.
1: És com la nana. Ai, aquesta nena no t'agrada. I aquest nen d'allà.
4: I llavors, jo em poso davant, agrupo la gent darrere meva, perquè jo vaig davant, i faig passos que no se senten, que no se sent res. És que soc... Faig cap soroll ni res.
5: Llences l'encanteri i passes sense rastre?
4: Sí.
5: Vale.
1: Super. Això, logísticament, com s'aplica?
5: Tenim un +10 tots a les nostres tirades de sigil durant...
4: Una hora, crec.
7: Una hora.
3: Una hora. Hola.
1: Molt bé, doncs vull que tots en tireu per sigil.
5: I la Dau em farà servir la seva acció per ajudar-me. Oh. Perquè jo no tiri amb desavantatge.
1: Molt bé, Dau. La Dau continuarà amb tu després d'això? Haurà de tirar sigil?
5: Vale, sí.
1: Clar.
5: Pues sí, tirarà sigil també la Dau.
1: Molt bé.
5: Té més sigil que jo.
1: Clar, clar, sí. Ah.
7: Vale. 34.
1: Yeah. Vale.
7: 33.
1: Hòstia, nano.
0: 15.
1: 15, 33.
7: 33.
1: 15, 33.
4: 13.
1: 13.
5: Més 10.
1: Més 10, 23.
4: Ah, sí, més 10.
1: Que jo no en surto.
0: 15.
7: Més 0. O no.
4: No.
5: Vale. O sigui, ha tret un 7, més 6 són 13, wow. Més 10, 23.
4: Sí,
5: més 10,
4: 10.
0: Que tot vale. És la Dawam. Si ella també ha de tirar.
5: Sí, perquè no està fent servir la seva acció per res més, en teoria, crec. No ho sé.
0: Clar, si va al teu ombro, ha d'anar amb sigil, perquè no s'està movent.
5: Jo he tirat.
1: Clar, bueno.
7: Seria divertit.
5: Jo he tirat.
7: Seria divertit que no et veiessin a tu, però la Dawam sí.
1: O sigui,
5: és aranya flotant. Jo he tret un 15 més 10, 25 i la Dawam m'ha tret un 12 més 10, 22.
1: Vale. O sigui, jo entendria que si la Dawam hagués tingut una tirada de merda, a tu et perjudicaria.
5: Sí, em sembla correcte.
1: Si és una tirada estupenda, tu et beneficiaria. O a l'inrevés, si ella ha tingut una tirada estupenda però tu una de merda, a ella la perjudicaria. Vale. I així, llavors més o menys heu tret el mateix número, tot bé. Vale. 23 has dit?
5: Sí.
1: 23?
7: 33.
0: 5 més 10, 15.
1: Molt bé, no passa res perquè aquí la més baixa ha estat l'escambell que ha tret un 10.
0: Oh no.
5: Clar, té una paralització de destreses. Ai,
0: no. O sigui, ha fet una pífia.
1: Sí. Ah, no, un 11, un 11, perdó.
7: Però què has tret?
1: Un 1.
7: Ah, un 1 més 10, uau.
5: 11.
1: Un 1.
5: Bueno, la mitjana és bona.
1: Pensava que era un 10 perquè pensava que tenia un menys 1, però té menys 1 a força, a intel·ligència, i ja està. I té un menys 3 a carisma.
0: Ai, pobra.
7: Però sí, és un...
1: És boníssim, no ho entenc, no ho entenc. Però perquè és un bebè.
5: I perquè és un bolet.
1: Exacte.
0: I perquè, sí.
1: Què passa, que els bolets no són guapos? No tenen carisma els bolets?
5: Canònicament, segons el manual de monstres, crec que els micònics tenen molt mal carisma.
1: Sí, la veritat.
0: L'escambell va fent trepitjades com les de l'SpongeBob.
1: Pobret meu. Molt bé, doncs, més o menys... aneu bé. O sigui, n'hi ha alguns que aneu molt millor que d'altres... i us aneu acostant cap a... És a dir, cap a la part on hi havia el rastre.
0: Sí.
1: Ara sí que seria moment...
0: De tirar per seguir el rastre.
1: Exacte. Algú que tingui supervivència més o menys alta, si pot...
0: Jo tinc més 5. No sé tu, Ilvara, quan tens la supervivència.
4: Jo tinc 4.
0: Doncs tiro jo. I si vols, pot ajudar.
4: Vale.
0: Vale, a veure, anem a veure cap a on va aquest rastre. És un 3.
1: Molt bé.
0: Ah, però com ajuda...
1: Com ajuda, exacte.
0: Vale. 14 més 5, 19.
1: Vale.
0: 19.
1: Doncs fàcilment trobes el rastre i més o menys, o sigui, entenc que continua avançant seguint el rastre. El
0: sí,
1: que trobes...
0: i anem preparats per si cas.
1: Sí, sí.
5: Sí, jo vaig espas amb mà.
1: Molt bé. I el que aneu seguint és això, el rastre que ja havia dit la Dawam, de sang seca, no sé què... I entens el que havia comentat també, com que hi ha parts que estan molles. Rotllo, de sobte passes seguint aquest rastre de moviment i no sé què, de sobte passes pel costat d'un arbre que està gotejant com el tronc de potser alguna cosa molla s'hi ha recolzat o alguna cosa així.
0: Es molla,
5: ara va dir, gotejant
0: slime?
5: Exacte,
1: vull tocar
5: una
1: mica. Moll de sortit de l'aigua.
5: Vale, vale, vale.
4: Saps? Vale, però és aigües.
1: És aigua, és aigua, no és això, no vale. És llefiscós. O sigui, sí és llefiscós, però no és... ja em sortirà... sí, o sigui, és slime com...
0: Sí, llefiscós.
1: Sí, però no és dens.
0: Vale.
1: És aigua.
0: Vale.
1: I això, continueu avançant... I el que trobeu al darrere d'un altre arbre és tota una muntanya d'ossos i carn que s'està podrint. que sembla que pot ser... o sigui, veieu roba també per allà... sembla que pot molt ben ser senzillament com l'àpat d'alguna criatura o bèstia.
5: Vale. Hi ha algú més? Hi ha una cova, una sospitosa roca sola al mig del...
1: amb dos ulls que et miren fixament. No, però el que sí que heu arribat és com a l'altra banda de l'illot.
5: Vale.
1: I per tant el que teniu ja més a tocar és la vora del llac.
0: Vale.
3: Està dintre de l'aigua,
5: sí,
3: no?
1: Fa pinta. I si us sembla bé, amb aquest Hammerhanger de tot un grapat d'ossos i carn podrint-se, ens esperarem.
4: Quina olor.
1: Fa pudor. Però ja estem acostumats, eh? La infrafoscor, no hi ha res que faci molt bona olor. De moment, en els llocs per on heu passat vosaltres.